El Webticat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

ara que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume.

0: les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: plans dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: M'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador? Ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al centre de la mirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsol en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes entrant a l'hotel i encara en diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
2: Quatre gotes.
1: El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira. Va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament el 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que és cert que ha baixat progressivament amb els anys, però, d'altra banda, la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blaumar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
3: La piscina, ja que també és un consum gran.
1: El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys. No us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequera, és quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
3: Sí, crec que malauradament no, és com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable, i és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
1: Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua, i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
3: Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que abans el 2009, i el 2009 el que vam fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Vam passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat de 1,50. Per tant, a l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 no hi havia ningú, i per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat, hem reduït el consum d'aigua de metres cúbics disponibles en més del 60%.
1: Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'Hotel Blau Mar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
3: Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
1: Quedem-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure en els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar desconnectem i ens estem més estona a les dutxes. Però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
3: Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o dels, en aquest cas, els turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum per litro, per minut, potser entre 6 i 7 litres. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres teníem, érem un hotel amb banyeres a tots els banys. Vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i, bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que, bueno, els clients ho demanaven, però finalment, bueno, vam fer la reforma i vam substituir, amb aquí vam reduir, per suposat, moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no? Quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canviïs el barret quan ets turista i quan ets persona, no? Ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua, pues, ens afecta a tots, a tot el planeta i no només a casa teva.
1: Clar, el que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions, i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
3: Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia, i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per noctació, i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
1: Doncs, Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel, i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
3: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes, i ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
4: Moltes gràcies.
1: Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
4: Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd, potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable. Es podrien afegir, a part de les conduccions, doncs els mecanismes com vàlvules o dipòsits, etc. També en les escomeses. Però, per simplificar, parlaríem de lo que és la xarxa de transport i, sobretot, la de distribució d'aigua potable. Aquest seria un punt, però apuntàvem dos temes més. Un, l'ús de l'aigua a l'agricultura. Estem en un país on el 50% dels regadius no són eficients. I la tercera és l'eficiència de l'ús de l'aigua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estem fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litros per habitant dia, un consum domèstic de 120 litros habitant i dia, que és força exemplar en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys a estirar, hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
1: De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
4: Aquest és un camí a recórrer, Aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises, Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna, o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança, que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven, en termes globals, perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant, amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
1: Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i hem volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
5: Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats,

0: Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau, o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
1: La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions. Per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions, perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys.
2: Sí, i això últim que acabes de dir és important, eh? És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar i això s'ha d'anar mantenint, eh? És important no perdre la memòria, eh? Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues, eh? És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades i, per lo tant, quan hi han pèrdues tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint i a més tens mecanismes per aïllar els punts on hi ha les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
1: Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera, s'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
2: Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant, eh? Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia, i es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada ha envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada, eh? I més eficient de totes les instal·lacions.
1: I acabem amb una altra qüestió, no sé si aquesta té tant camí o no per recórrer, és la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si

0: d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
1: Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector, eh? Ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada, hi ha molta gent interessada i preocupada i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria, eh? L'indústria fa temps que, com que bueno, la majoria de les indústries pues, han de pagar tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés, i a la vegada també, o altres, estan utilitzant aigua regenerada. Jo diria, afegiria un últim criteri per això que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica ha de ser un element clau, i calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr, doncs, cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria, com a les administracions, si es fan les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i això jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat, i crec que en molts llocs la voluntat, de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
0: Carles Cunill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
0: Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre, des d'on el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona per parlar amb el seu gerent, en Josep Xavier Pujol. Benvingut al programa.
3: Gràcies, bon dia.
0: Quan parlem d'eficiència en la gestió de l'aigua aquí al Consorci d'Aigües de Tarragona, a què ens referim exactament?
3: Bueno, eficiència n'hi pot haver de diversos tipus, eh? Potser la principal, la que és més notòria i a les efectes de la gent la que entrem més, és l'eficiència hidràulica de la instal·lació. Diguem-ho traduït d'una altra manera, el nivell de pèrdues, eh? Un concepte que amb la sequera s'ha vist molt, molt augmentat, perquè al final l'aigua que es perd per la instal·lació doncs, no fa cap profit a ningú. En el cas del Consorci tenim estudis acreditats de l'any 2023 amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre, però estarà a l'ordre del 99,7, que són valors amb una eficiència molt alta, diguem que molt alta, inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra, per dir-ho manera, a la nostra feina cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tot el sistema de gestió que tenim de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs són aquests números tan satisfactoris.
0: Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més. Per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura per poder conservar aquesta bona nota.
3: Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no ens podem dormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar a la llei de metrologia cada 12 anys, i llavors doncs, tenim un parc de control doncs, molt exhaustiu, perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi doncs, realment el que l'aigua se li dona. Llavors, no admetríem que hi hagués errors amb aquesta, o errors considerables amb aquesta mesura amb la qual es factura el consorciat.
0: Un dels camins de futur per al Consorci sí que és la digitalització, però clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
3: Bueno, la digitalització és un terme senzill però a la vegada complex, no? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potabilització, digitalització, i amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, han posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable, que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També l'estalvi d'aigua, no? De les fuites. O sigui, pensa que un tant per cent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i si el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
0: Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes als darrers anys ha estat l'auscultació en fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
3: Bueno, ens dona una informació en continu, permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món, que ens fan aquesta supervisió, i que ens reporten pues, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pretensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura. Pues ara en aquests moments està al 100% monitoritzada a 85 quilòmetres des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que passi. Automàticament tenim la incidència pues, un report en un correu electrònic, i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tuba fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet pues, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític, i llavors abans d'entrar en aquesta criticitat doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una interrupció pues, a vegades que superés l'umbral de reserves pròpies nostres de subministrament, no? Fins ara, pues, en 40 i 30 hores ho hem solucionat, però això no vol dir que estem exempts de riscos. Hem reduït moltíssim el risc, l'hem reduït al mínim, perquè ara sabem què passa amb el tuberia. Abans no ho sabíem.
0: Aquest exemple, aquest sistema de fibra òptica, vista l'experiència del Consorci d'Aigües, creieu que podria arribar a ser útil també per als municipis, que es pugui aplicar en la distribució en baixa de l'aigua?
3: Bueno, és més difícil, perquè l'estructura, la topologia de la pròpia xarxa, és difícil que amb unes tuberies petites, molt mallades, molt sectoritzades, posar fibra òptica, en el cas nostre, que ha sigut una fibra òptica interior. Nosaltres la fibra ha estat dins del tubo, i és quan allí monitoritza molt millor una rotura acústica que la recull la fibra òptica. El fet de que també tinguem seccionaments cada 2 o 3 quilòmetres, doncs ha fet que això s'hagi de superar, no? La fibra, o sigui, la vàlvula ha de continuar tancant, seccionant, i la fibra s'ha tingut de desviar cap a fora i tornar a entrar després de la vàlvula. Això amb una xarxa en baixa és molt més difícil. Hi ha altres sistemes, potser menys eficients, però també existeixen per detectar fuites. O sigui, cada cosa té el seu, no? No és una solució universal que diguem, bueno, ara la fibra serveix per tot. La fibra serveix, doncs, per diàmetres grans i per estructures molt lineals i sistemes d'abastament, doncs, més complexes.
0: I el gran repte de futur del Consorci d'Aigües de Tarragona d'aquí a unes dècades, per exemple, a l'horitzó del 2050, quin seria?
3: Bueno, un repte és dotar-se de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament, no? Tenir altres recursos, s'estan parlant de la desaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats, una mica fer diversificar el risc, no? Els riscos hi són, i el risc el que s'ha de fer és minimitzar al màxim. Risc zero, com sabeu, ja no existeix, però hem de fer coses com perquè en qualsevol cas que tinguéssim una contaminació del riu, que tinguéssim una rotura de tuberia, que tinguéssim alguna cosa, doncs ser suficient resilients com perquè tinguéssim subministrament assegurat.
0: L'horitzó de futur, vist el creixement demogràfic i també econòmic del país, ens porta a pensar en un consorci d'aigües que haurà de moure més aigua, o bé estem parlant d'un canvi de mirada, potser amb la mateixa aigua cobrir més usos?
3: Home, jo et diria que molta més aigua no. Diguem que actualment el consorci subministra el 85% de la població. Hi ha molts municipis que amb aquesta sequera que han patit durant aquests 3 anys, doncs s'han vist una mica, diguem, amb poc auxili, no? Municipis molt propers inclús a la nostra xarxa, que el fet d'estar connectat o no connectat amb una xarxa alta, doncs hi ha una diferència de la nit al dia. És gent que ha tingut d'anar 2 anys seguits en cubes, amb una quantitat de cubes diàries impressionants, i que finalment, fins que s'han connectat, doncs no han pogut una mica respirar, en el sentit de que jo crec que hi haurà municipis que es connectaran, però el volumen que representarà aquests consums són molt minsos respecte a l'actual demanda que ja tenim del consorci. Falta molta inversió, molt costosa, tecnològicament també difícil, però no impossible, ni molt menys. El que passa és que el consum és molt petit. Pensem, hi ha una iniciativa d'11 municipis a la zona de la Conca Barberà i el camp tarragonès, 11 municipis allí, que els 11 no arriba a 2.000 metres cúbics dia. Actualment nosaltres d'aquesta planta d'aquí en surten 250.000 al dia, per tant són intervencions d'una certa complexitat, però amb poca aigua. Llavors el creixement sí, seguirà creixent, la regeneració per part de la indústria va a més també, però jo crec que l'horitzó d'aquests 75-80 hectòmetres cúbics anuals que portem en els últims 7-8 anys es anirà mantenint, creixent poc, però bueno, anar mantenint-se i un lleuger creixement vegetatiu, diguem-ho d'aquesta manera.
0: Josep Xavier Pujol, gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies per haver-nos acollit a les seves instal·lacions.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Quatre gotes.
0: El desenvolupament tecnològic ens valdrà per fer front als reptes que presentarà el clima a Catalunya en les pròximes dècades? Tenim temps de reacció o la tendència ja és irreversible? En el següent capítol, les projeccions de futur. Saltarem fins a la pròxima o les pròximes sequeres per veure com seran. I hem deixat diversos interrogants pendents, com per exemple si ens hem d'anar familiaritzant amb el terme desertificació. En el proper capítol recollim les conclusions i mirem de totes totes al futur.
4: Quatre gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
5: T'ha agradat aquest podcast?

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: Improvisa sopars saludables. Avui us proposo opcions per crear sopars saludables complets, deliciosos i sense complicacions. En aquesta estació de l'any trobem les verdures i hortalisses ideals per fer gazpatxos o amanides o que necessiten una breu cocció. Parlo de l'escarola, espinacs, carbassó, cogombre, tomàquet, pastanaga, remolatxa, pèsol, enciam, espàrrecs, porro, mongeta verda, ceba, albergínia o bleda. Pel que fa a les truites, arriben els colors vius intensos, aquests característics vermells i taronges que animaran els plats, com albercoc, navius, cireres, gers, prunes, nectarines, préssecs, síndria i meló. Un cop teniu clar el que trobareu al mercat, només falta seguir la fórmula per preparar un bon sopar. Primer heu d'escollir la base principal del plat. Un 50% serà verdura i hortalissa. És millor fresca i local de temporada. Però en cas de no ser possible, podeu ajudar-vos de conserves i congelats pels dies que tingueu més pressa o per emergències. Després, heu d'escollir la preparació. Amanides o verdura picada crua. Cremes fredes o gazpatxos. Sopes o cremes calentes. Bullit o vapor. Amb estoig de silicona al microones. Fetes al forn. Saltejades o a la planxa. Amb truita o remenats. En forma de pastís o hamburgueses. O finalment, broquetes, fajites o tacos. Ja només us queda escollir la resta del 50% del plat, que seran fonts de proteïna. Podeu escollir entre ous de qualitat, fruits secs crus o torrats, llavors de girassol o cànem, formatge fresc, tendre o batut, conserves de mol·luscs al natural, musclos, escopinyes i navalles, o de peix, barats, sardines, anxoves, tonyina, salmó o bacallà, i gambes o pop, llegum cuit o en format hummus, tofu, tempeh, seità, soja texturitzada o heura, o finalment, petits filets de peix o de carn blanca, com tires de pollastre planxa o un parell de talls de pernil serrà, pernil dolç o gall dindi de qualitat. Amaniu bé el plat amb olis vegetals sense refinar, espècies, herbes aromàtiques, vinagre o cítrics, i opcional la sal. També opcional, el podeu acompanyar de petites porcions d'hidrats, com trossets de pa integral, un petit grapat d'arròs o pasta integral, quinoa, cuscús o patata i moniato. No oblideu que la beguda principal ha de ser l'aigua i que si necessiteu fer postre, podeu escollir entre fruita o iogurt natural. Us deixo alguns exemples que triomfen. Tomàquet amanit amb formatge feta i fulles d'alfàbrega fresca. Gaspatxo de cogombre i carbassó, més remenat d'ous i espàrrecs. Endívies farcides de saltejat de bolets amb gers i nous i anxoves.
2: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
3: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
4: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres com a lectors decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
3: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. no va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
2: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Què tal? Com esteu? Comencem Noia a Distància, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè sí, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Com va dir Guardiola, apreteu-vos el cinturó, que ens ho passarem molt bé. Comencem! El creixement del futbol femení és innegable, i no parlo ja només a nivell europeu, que sí, ens porten anys d'avantatge. El futbol femení a l'estat espanyol també ha crescut de manera exponencial els darrers anys. De fet, les millors futbolistes les tenim a casa, o almenys així ho reflecteixen la Pilota d'Or i el Premi de Best atorgat per la FIFA, que ha recaigut els últims anys en les catalanes Alexia Putellas i Aitana Bonmatí. Però tot i això, quan mirem a les banquetes, les dones brillen per la seva absència. Temporada 2024-2025 i dels 16 equips de la Lliga F només hi ha una entrenadora. O el que és el mateix, gairebé el 94% de qui entrena a la primera divisió femenina són homes. L'única dona que actualment entrena és la Sara Monforte i és tècnica de l'Espanyol. I potser hi haurà qui dirà, però i la Montse Tomé és la primera entrenadora de la selecció espanyola. I sí, és cert. Però fins ara, en tota la història de la Real Federació Espanyola de Futbol, mai una dona havia fet de seleccionadora. I per coses com aquestes, el futbol encara es troba a anys llum de convertir-se en un esport igualitari. I si no, parem un segon i preguntem-nos: algun dia veurem una dona entrenant un equip masculí a primera divisió? Ara mateix jo no sóc gaire optimista, almenys a curt termini, perquè abans cal que clubs, directives i federacions s'ho creguin, i de moment la majoria no ho fan.

0: Hem encetat temporada i hem volgut anar a buscar els primers protagonistes. Per això, aquesta setmana m'ha agafat el cotxe i el micròfon per anar fins a Valls. Al camp del Vilà ens ha rebut l'Ivet Martínez, peça clau del futbol femení del nostre territori. Ha estat durant molts anys la cara visible de diferents equips de l'Alt Camp, però també ha dirigit altres conjunts, com el primer equip femení del Nàstic de Tarragona, el Vic i l'Atlètic Vilafranca.
1: Ivet, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tota una vida lligat al futbol femení del territori, però com van ser els teus inicis?
2: Ostres, els meus inicis ja en fa uns quants anys. De fet, va ser aquí, amb el Camp del Vilà, a Valls, entrenant. El primer vaig començar amb els equips masculins i ràpidament em vaig vincular amb el femení, que vam muntar un equip de futbol 11 femení. I a partir d'aquí, aquí a créixer, vaig anar directament al Nàstic, a conèixer el Lluís Fàbregas, i ens vam endinsar amb la travessia de la Superliga del Nàstic femení, que va ser doncs un gran punt d'inflexió perquè vaig conèixer de ple el Nàstic i el futbol femení. Després vaig aterrar al Valls altra vegada, vam portar l'equip del Nàstic aquí, vam fer una cohesió Nàstic-Valls amb el Nacional femení i seguidament el Vic Nacional i Vilafranca, i he recorregut gairebé tot Catalunya amb els equips femenins.
1: Has entrenat en diferents equips, que has après de cada un i una mica amb què et quedes de tot plegat?
2: Jo crec que he après molt de tots, de l'Escola Valls Futbol, del Nàstic, del Vilafranca, del Vic. El que em quedo millor crec que és amb les amistats que m'he importat, amb les persones que he conegut i els grans clubs que he anat, els records de jugar contra equips de gran potents, molt, molt professionals, amb estadis molt importants, i és un gran record tot això.
1: Et podries quedar en un moment, només?
2: En tinc molts, eh? En tinc de bons i en tinc de dolents. Si t'he d'explicar un, és potser el positiu, que estàvem a la ciutat esportiva de València i ens van rebre superbé. Vam entrar en un vestidor amb una sauna dintre, amb un munt de fruita, i només impactar això, obrir el vestidor i trobar aquests detalls, doncs va ser una gran il·lusió.
1: Sovint es diu que el masculí és un futbol més físic i el femení és més tàctic. No sé si això realment és així i si es preparen els entrenaments des d'aquest punt de vista.
2: Jo crec que cada vegada s'assembla més el masculí amb el femení. De fet, no hi ha gaire diferència en la manera d'entrenar. Entrenem tant la manera tàctica com la manera física. Jo era un dels entrenadors, o sóc un dels entrenadors que preparo molt físicament. Crec que estan físicament molt bé, doncs pots potenciar l'altre espai, el tècnic i el tàctic, i entre tot doncs a l'equip s'emporta doncs una gran recompensa. Jo crec que és una balança de les dues.
1: Però pel que fa als partits, no sé si respecte al futbol masculí es respira un ambient diferent a la grada.
2: Crec que sí, que es respira un ambient diferent, més familiar, més potser d'ajuda entre clubs o entre equips. Però tot i així, cada vegada és més competitiu, cada vegada volem fer créixer més i cada vegada doncs intentem que no només ens quedem en l'àmbit familiar, sinó que importar-ho a la professionalitat.
1: Una estona deies que el futbol femení ha canviat molt. No sé si tu des de dins també has viscut aquest canvi.
2: Sí, i tant. Des d'inici, que fa ja uns quants anys ara, he notat moltíssims canvis. Nosaltres, jo quan vaig començar a entrenar, me'n recordo que aquí, el primer equip, l'entrenador del primer equip, ens deia que nosaltres teníem d'entrenar fins a les 9 del vespre, perquè el primer equip del Valls entrenava a les 9 del vespre. I ens ficava l'espersor perquè sortíssim del camp a les 9 del vespre. Per tant, ara que nosaltres, el Nacional, que vam tornar a vindre aquí cap de molts anys, érem nosaltres els que entrenàvem a les 9 del vespre, teníem els millors camps, el millor camp, el millor vestidor, les millors instal·lacions, el millor material. Per tant, ha canviat molt. Ho veuen en altres ulls, els clubs, els directius de cada club, i que això doncs és important.
1: Tot i això, suposo que encara queda molta feina per fer. No sé com veus la situació actual del futbol femení al Camp de Tarragona.
2: Queda moltíssima feina a fer en global amb el futbol femení, i sobretot, i ho veig perquè soc d'aquí a Tarragona, i em fa patir que a Tarragona anem curts i anem amb uns recursos mínims, perquè crec que aquí a Tarragona és la província que menys s'ha potenciat el futbol femení. Actualment tenim algun club que està com el Riudoms, que està potser una mica arrossant a la professionalitat, però tots els altres doncs, estan en categories molt baixes i realment els sèniors ho pateixen molt. Sí que hi ha algun equip base que algun club aposta i cada vegada aposten més, però del juvenil al sènior hi ha un salt i aquí se perden moltes jugadores, els clubs no aposten i realment tenim un espai i un treball a fer molt important a Tarragona.
1: Per què creus que no s'aposta suficient aquí a casa nostra?
2: Doncs, de fet, jo crec que els mateixos clubs els hi costa apostar. Jo crec que la Federació Catalana tindria de fer un gran treball a la província de Tarragona. Saben la mancança de la província, saben que altres províncies com Barcelona, Lleida, Girona potencien molt més i tenen equips a categories molt, molt superiors. I jo crec que és un treball de Federació Catalana, crec. I de fet, doncs, ja em passava a mi quan vaig iniciar que la primera persona de la Federació Catalana que em va vindre a veure va ser quan va pujar a Superliga, quan va estar al Nàstic de Tarragona. Anteriorment no em havia vingut a veure ningú. Per tant, només potencien aquells que són més grans. I aquí a Tarragona, com que no tenim grans, doncs potser ho deixen una mica per la mà. Però bueno, els hi tindré una pregunta amb ells, que em poso en llocs que no em demanen a vegades.
1: Potser això també fa el fet que no hi hagi suficient clubs, que surtin poques referents a jugar al primer equip i, per tant, les noves generacions tampoc se sentin tan identificades.
2: Jo crec que sí. Crec que el no tindre aquest pas de juvenil a sènior pertoca tindre categories inferiors, categories que no són d'una categoria bona i després les persones, les jugadores que destaquen una miqueta, doncs se'n van a altres províncies a jugar i a tindre un nivell una mica més alt. Jo crec que sí, que és apostar-hi i intentar que tots els clubs de Tarragona doncs, apostem i anem plegats a fer créixer el futbol femení a Tarragona.
1: I ja per acabar, un desig pel futbol femení del nostre territori?
2: Ostres, jo m'agradaria molt, molt, molt que puguem tindre equips molt, molt grans a partida nacional, que no només en tinguéssim un, sinó que en tinguéssim tres o quatre, i que des de ben petites doncs, tinguin continuïtat les jugadores del mateix equip. Vull dir, m'ompliria molt, jo quan veig les petitetes a les escoles, que van amb la bossa, amb les botes de futbol, i que quan salten a cadet o quan salten a juvenil no saben què fer, em fa una mica de mal. Me retoca. Per tant, jo crec que el meu desig és que hi hagi aquesta continuïtat i que puguin portar a terme molts i molts, molts anys jugant al mateix club.
1: Escolta, Ivet, gràcies per l'estona i esperem que realment la situació del Camp de Tarragona ens canviï.
2: Esperem que sí.
0: Doncs si hem començat el programa denunciant la falta d'entrenadores a les banquetes, també és just que posem en valor les figures de gent com l'Ivet. Un gran entrenador que creu fermament en el futbol femení i se l'estima. I no ho fa ara perquè aquest hagi fet el boom, sinó que ho porta fent des de fa anys, quan ningú hi creia. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Proximitat.
1: Hola, sóc el Said Esbai, el presentador dels Quatre Rius, el magazín matinal de Girona FM. El programa va néixer l'any 2020. Fem el programa de dilluns a divendres, de 11 a 12 del matí. Bàsicament, producció pròpia. També el presento, m'acompanya el bo de l'Arnau Vila a la part tècnica, però també com a segona veu del programa, que sense ell no es podria fer absolutament res del que es fa o del que hem aconseguit en aquestes temporades. Nosaltres sempre hem sortit bastant del minut a minut. Sí que tractem actualitat, però intentem fer-ho més amb una perspectiva de realitats. Parlem molt de cultura, intentem ser un espai molt obert a llibres, a música, a exposicions, teatre, però també és veritat que intentem posar molt l'accent en aquelles petites històries que ens acompanyen de forma anònima aquí a Girona. Jo sempre he pensat que tothom té una història i tot el dret a explicar-la. Un programa que el vam fer el 17 de juny del 25 amb motiu del Dia Mundial de la Música, que era aquella mateixa setmana, i ens vam inventar que érem els Beatles l'any 1969. Vam organitzar un concert sorpresa en format de programa de ràdio aquell mateix matí a l'oficina de turisme de Girona. Feia molts anys que no s'hi feia res. I nosaltres, doncs, vam treure els trastos, vam fer tot un matí de ràdio allà, convidant a 10 artistes, on intercalàvem petites actuacions musicals i entrevistes, i la veritat és que ho vam aconseguir, i jo crec que és dels programes més bonics probablement que hem aconseguit fer. El retorn amb els veïns de Girona és altíssim, no tant per les trucades que et puguin fer, però sí perquè al final són els protagonistes de moltíssimes històries que expliquem. Anem amb les associacions de veïns, la majoria d'entitats, sempre que hi ha algú que té una història curiosa i que pot ser interessant de ser explicada, doncs intentem col·locar-ho, i al final són gent que passen pel carrer, entren, et saluden, a vegades et porten a esmorzar, fins i tot. La veritat és que el retorn amb la gent d'aquí a Girona és boníssim. Girona té aquest problema, però a la vegada avantatge, que sempre diem que és un poble. És una ciutat petita, molt petita, realment. I la veritat és que és molt habitual trobar-te, doncs, amb gent amb la que heu compartit ràdio. Jo crec que és fàcil, també pel tipus de ràdio que fem nosaltres, on el que fem sobretot és escoltar històries, intentar donar veu, però jo crec que també la ràdio és això, no? Vull dir, és tota la gent que acabes coneguent, i també, doncs, la gent meravellosa que sempre t'acabes emportant a dins i a fora l'estudi.

0: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Quants cafès o té podem prendre al dia?
3: La quantitat de cafè o te que es pot consumir diàriament depèn de la tolerància individual a la cafeïna, però en general es recomana que els adults, exceptuant les dones embarassades, no excedir els 400 mil·lígrams de cafeïna al dia. Això és aproximadament l'equivalent a 4 tasses de cafè o 8 tasses de te. És important tenir en compte que altres fonts de cafeïna, com begudes energètiques, refrescos de cola i algunes xocolates, també contribueixen a la ingesta diària total de cafeïna. Un excés de cafeïna pot causar efectes adversos com insomni, nerviosisme, mal de cap, irritabilitat i problemes digestius.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: Tot i que no hi ha una recomanació igual per tothom, de cafès podríem prendre de 2 a 4 al dia. Lo que passa és que això és molt personalitzable en funció de com nosaltres el gestionem aquesta cafeïna en el cos, perquè és un tema genètic. Hem de recordar que hi ha altres aliments que també porten cafeïna, com el te, les xocolates, la Coca-Cola i begudes energètiques, i això se fa un cúmul al llarg del dia. Per tant, si prenem aquestes coses, doncs no aniríem a 4 cafès, potser ens quedaríem només amb un o amb 2. I també té molt a veure la nostra tolerància al cafè. Hi ha persones que ja s'han habituat i tenim la sensació de que necessitem el cafè per fer el nostre dia a dia. Si és el cas, jo recomano fer uns dejunis de cafè durant unes setmanetes i després tornar a posar-lo. En relació al cafè, hi ha uns col·lectius de persones que és millor evitar-lo perquè pot ocasionar problemes digestius. Les embarassades i lactants no hi ha quantitat segura, no ho sabem, per tant, millor descafeïnats o evitar-los. I persones que tenen la tensió alta i que el gestionen malament, que els hi dona irritabilitat, problemes per dormir, o persones que tenen un estrès crònic, el cafè no els hi va bé. Sobretot, una cosa molt important, lo perillós del cafè no és que te'l prenguis sol, sinó amb què acompanyes el cafè, que moltes vegades és més perillós, el sucre que hi posem o la bulleria que acompanyem amb el cafè.
1: Recupera aquest...
6: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maials, deixa un carril tallat direcció Flix. A banda, les obres a la B20, tant direcció Nus de Trinitat com Nus de Llobregat, deixen un carril tallat en ambdues direccions. I en clau política, volíem dir als ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però sí que rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, el Juan Jesús Vives, en una reunió centrada en aquesta crisi. La trobada arriba després que el monarca expressés la seva preocupació pels incidents dels darrers dies i reclamés garantir la seguretat de Ceuta i Melilla per evitar que repeteixin situacions similars. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona ha obligat a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105 donades d'alta in situ i 2 traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empuriabrava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons els testimonis del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i que els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut fer res per salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Matí de dijous, 6 d'agost d'aquest 2026. Temperatura altíssima aquesta nit. El termòmetre no ha baixat dels 27 graus. Déu-n'hi-do, eh? Fa una mica de tramuntana que s'agraeix en el tema de que no bufi més i en el tema d'aquesta primera hora del matí o primeres hores del matí, bueno, dona la sensació de que al carrer doncs, hi ha una certa frescor, eh? Dintre de les cases són un infern. O tens l'aire condicionat posat dia i nit o no hi ha maneres. I a la que el tanques, als 10 minuts, fa una calor terrible. Que passa que tanta calor, tants dies de calor, una mica de vent, tramuntana, tot molt sec. És allò que dius, estem a l'aguait, que es pot aixecar un incendi forestal en qualsevol indret, en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Hem d'anar molt al tanto. Avui és dijous 6 d'agost, és la transformació del Senyor, del nostre Senyor Jesucrist. És Sant Sixte II, Sant Just, Sant Esteve, Sant Felicim, Sant Agapit, Sant Magne, Sant Vicenç, Sant Esteve i Sant Jaume. Felicitats a tothom. També els que avui fan anys, anys de casats, aniversaris, no sé, que celebren qualsevol cosa. Qualsevol motiu és bo, per celebrar. Celebrem que tenim bona salut, que estem bé, que hem fet vacances, o que ens falten uns dies per fer, o que estem de vacances. Re, o que hi haurà un eclipsi d'aquí 6 dies. Qualsevol excusa és bona per fer una celebració. Avui marcat Alp, Bellver de Cerdanya, Calonge, la Cellera de Ter, l'Estartit, també a Figueres, a Girona, la zona de Can Giver, Llagostera, Riu d'Arenes, Sant Pau de Segúries, Tossa de Mar i Vidreres. Refrany del dia, no diguis ase a ningú que no ho sigui més que tu. Al tanto, no diguis ase a ningú que no ho sigui més que tu. És allò de dir, primer mirem-nos a nosaltres i després ja parlem dels altres. El sol ha sortit a les 6:49, s'amagarà a les 9:02. Es va retallant una miqueta, eh? Molt poc, clar, gairebé no es nota això, és a base de temps, eh? Sí, però després, quan arriba la tardor i es fa aquell canvi que a les 5 de la tarda ja és de nits, tampoc ens agrada gaire, eh? Hauríem de mirar que el sol, ara que feia l'eclipsi aquell, no sé si algú el podria posar en alguna postura que sortís a les 7 del matí sempre i que s'amagués sempre a les 8 o a les 9, no sé, una hora d'aquestes que ens vagi bé a tots. Ja, no cal canviar tant, eh? La cita del dia diu que és la capital d'aprendre, si no, un aspecte de l'eternitat. Va dir Mireia Eliade. Repetiré la frase, que aquest matí estic una mica espès en quant a la visió de les lletres. Què és la capacitat d'aprendre, sinó un aspecte de l'eternitat? Sí, aprendre sempre s'ha d'aprendre. És allò que qualsevol dia aprens coses noves. Avui, 6 d'agost, es celebra el Dia Internacional de la Conscienciació sobre les necessitats especials de desenvolupament i els desafius dels països en desenvolupament que no tenen litoral, que no tenen mar. Es veu que quan no tens mar és més complicada. Bueno, sobretot pels peixos, no? Allò per menjar peix, si no tens mar, deu ser més car. Bueno, potser tens un llac molt gran a dintre i tens peixos de llac. El peix d'aigua dolça no té aquell sabor, no és tan bo, eh? Ara algú dirà, no, escolta'm, que les truites són boníssimes i són de riu. Sí, però no tenen aquell sabor del peix de mar. Avui és el Dia Nacional de la Mel. Es celebra sobretot a Xile. Per si algú no havia escoltat el santoral, ens hem deixat que avui és Sant Agapito i Sant Salvador. Marilyn Monroe, la mítica Marilyn Monroe, diu: la gente me miraba como si yo fuese un espejo. Tots volien ser Marilyn. Avui tenim la lluna de quart menguant, el 52% il·luminada. La propera lluna plena serà el 28 d'agost, falten 22 dies. I tal dia com avui, un 6 d'agost, l'any 2012, aterra a Mart el rover Curiosity de la NASA. També hem de dir que l'any 1964, tal dia com avui, un 6 d'agost, a les muntanyes de Nevada, als Estats Units, un professor de geografia nord-americà que s'anomenava Donald Currey talla, per propòsits d'investigació, segons les seves paraules, el pi més vell, Prometeo, que va ser l'organisme viu més antic de la Terra, 5.000 anys. No l'hagués perdonat jo, vaig tallar l'arbre, 5.000 anys, que més li donava amb ell. Que l'estudi sense tallar-ho. Ai, l'home. L'any 1962, Jamaica s'independitza de l'Imperi Britànic. L'any 1945, als Estats Units, realitza el primer bombardeig atòmic de la història de la humanitat, a Hiroshima, convertint-se en l'únic país del món a la història que ha utilitzat armes atòmiques sobre una població civil. Dies després, realitza el segon i últim bombardeig atòmic sobre la ciutat de Nagasaki. L'any 1926, al Regne Unit, Gertrude Ederle es converteix en la primera dona en travessar nedant el Canal de la Mànega. Déu-n'hi-do. I l'any 1890, a Nova York, es realitza la primera execució de la història d'un pres amb una cadira elèctrica. Tal dia com avui, 6 d'agost, hem de dir també que avui és l'aniversari de Taysom Hinks, actor nord-americà, 25 anys, Robin Van Persie, futbolista holandès, 43, José Ron, actor mexicà, 45, Marissa Miller, model i actriu nord-americana, 48, Geri Halliwell, cantant britànica de la banda Spice Girls, 54, la Geri, eh? I eren unes nenes, eh? Quan jo era jove, elles eren unes nenes, sí, clar. Night Shyamalan, cineasta indi 56, Michelle Joa, actriu malaia d'origen xinès 64. Avui hauria estat l'aniversari, si estiguessin amb nosaltres, passa que ja no hi són, Andy Warhol, artista nord-americà, Lucille Ball, actriu nord-americana, Lorella Parsons, columnista nord-americana, i Alexander Fleming, biòleg britànic. Van néixer tal dia com avui. Ullada a l'Empordà.info per saber què passa al món. El conductor d'una moto d'aigua mor atropellat per una embarcació Empúria Brava. Mira que hi ha lloc al mar, per no morir atropellat, però el conductor d'una moto d'aigua mor atropellat per una embarcació Empúria Brava. El grup Tramuntana amplia la seva xarxa d'estacions de servei amb una nova obertura a Figueres. La Festa Major de Roses arriba amb una programació carregada de cultura. Jordi Masquef, alcalde de Figueres, carrega contra l'hotel Travé de Figueres per oferir-se a acollir migrants provinents de Ceuta. La botiga Font de Figueres abaixarà la persiana després de 120 anys d'història. Fa molta pena això, Aquestes botigues típiques, tradicionals, aquestes botigues de sempre, moltes s'han anat tancant, s'han anat perdent. Queden unes quantes, no gaires ja, del comerç figuerenc de sempre, I et fa pena quan es tanca una botiga d'aquestes de tota la vida, que coneixes els propietaris i que ha estat aquí 100 anys i després obren una que ven carcasses o qualsevol cosa d'aquestes, carcasses de mòbil, em refereixo, o qualsevol cosa. Aquella proximitat del comerç, aquell comerç que anaves, t'emprovaves la roba, podies pagar en dos o tres vegades, No sé. Ai... Però tampoc podem dir allò d'anys passats van ser millors perquè no saps com va el futur, El que s'ha de viure és el present, l'ara. Vinga, a viure ara. Com nosaltres que ens anem a Amtor i 54 Ulta. El seu treball és Parla Me, Talk to You, i sona així de bé. Ens anima una miqueta, que ens posem les piles, vinga, va, pentinem-nos, tot i que fa una mica de tramuntana, una mica, macos, arreglats, bonics, i a treballar. Un matí més aquí a la sintonia de la ràdio, i encantat de ser-hi un servidor, Toni Guerrero.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Energia per recórrer carreteres.
3: Exacte, energia.
2: Per seguir...
3: Ens va donar energia aquesta...

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Maria Jaume, festa i drama. 19 minuts que passen de les 8 del matí. Bon dia, benvinguts. Vinga, som-hi, que tenim molta feina per endavant. Anem a tots, peu a terra i vinga, va, anem per feina.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Inigualable. És una preciosa cançó. Arriba Max Navarro.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost. A la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost. I al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bé, aquesta és fàcil. Has de seguir les indicacions que et dona Pitbull amb Lil Jon Santa Lana. Mueve el culito así. És molt fàcil, eh? Vinga, va,

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10 € amb 49 al quilo. Sempre les millors promos.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Hem batut un rècord. A Espanya s'envien més paquets que cartes, eh? Allò de correus, te'n recordes que hi havia correus de cartes? Com que avui tot es fa per mail, o gairebé tot. El que sí que ja és el negoci dels paquets, eh? De la venda online. Doncs Olivia Dean, So Easy.

Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net. Som el pecat
1: original. Naina i Figa Flaves. Pecat original és una cançó que té ritme, té traça. Vinga, l'escoltem també en aquest matí. En aquest matí de dijous, 6 d'agost.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui dijous 6 d'agost del 2026.
3: Anem a repassar els titulars de les notícies més importants i destacades. Nits de Circ tornarà a portar roses als millors artistes del circ internacional.
2: El grup Tramuntana obre una nova estació de servei a Vilatenim.
3: Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació en Puriarrava.
2: Jordi Masquef critica l'oferta de l'hotel Travé per acollir migrants procedents de Ceuta.
3: Roses dona el tret de sortir de la festa major amb una programació centrada en la cultura.
2: La botiga Font de Figueres tancarà després de 120 anys d'història. I el temps, a Marja Oreguizar.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Roses acollirà del 18 al 23 d'agost la 6a edició de Nits de Circ, que reunirà a la Ciutadella 29 artistes internacionals de 8 països en un espectacle a l'aire lliure amb acrobàcies, equilibris i malabars. Entre els principals reclams hi destaca el grup nord-americà Flying Caballero, recentment premiat al Festival Internacional de Circ de Monte Carlo pels seus espectaculars números del trapezi volant.
4: L'actual edició de Nits de Circ ja compta amb més de 9.000 localitats venudes, del total de 19.500. És un ritme de venda frenètic, el que ha suposat que en la nova ciutat que s'afegeix aquest any, que és Palamós, s'hi inclogui una representació més. Per tant, l'última representació d'aquestes Nits de Circ serà el 30 d'agost. En total són 15 sessions, totes comencen a les 9:15 del vespre, quan cau el sol, perquè així la nit es transforma en el decorat de fons d'aquestes Nits de Circ. És un circ d'altíssima qualitat que es fa sota els estrels, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels, en primer lloc dels Jardins de Besalú, on hi actuaran del 12 al 15 d'agost, més tard a la Ciutadella de Roses, del 18 al 23 d'agost, per concloure entre el 26 i 30 d'agost a la plaça Josep Cerquella de Palamós.
2: Així ens ho comentava Genís Matavós, director del festival i president del Circus Art Foundation. L'espectacle començarà cada nit a 9:15, després de l'obertura del Village amb música en directe i oferta gastronòmica. Les entrades ja es poden adquirir al web del festival i els diferents punts de venda habilitats.
3: El grup Tramuntana ha obert parcialment una nova estació de servei a la zona comercial de Vilatenim a Figueres. De moment ja funcionen els assortidors de combustible i el servei de rentat de vehicles, mentre que la botiga entrarà en funcionament en una segona fase. La nova benzinera està situada al costat de la carretera C-260 i reforça la presència del grup de l'Alt Empordà després de la reobertura de l'estació del Port de la Selva a principis d'aquest any. Amb aquesta obertura, el grup Tramuntana continua l'expansió del seu negoci 80 anys després de la seva fundació, ampliant els serveis que ofereix més enllà dels supermercats, restauració i hoteleria.
2: Un home va morir aquest dimecres a la tarda després de patir un accident entre una moto d'aigua i una embarcació recreativa davant la costa d'Empuriabrava. Segons el relat del fill de la víctima, que l'acompanyava en una altra moto d'aigua, l'embarcació els hauria embestit i hauria fugit del lloc dels fets. Salvament Marítim va practicar maniobres de reanimació i la víctima va ser traslladada fins al Port de Roses, on els equips del SEM van intentar reanimar-la sense èxit. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per identificar l'embarcació implicada i aclarir les circumstàncies de l'accident.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha criticat l'oferta de l'hotel Travé per participar en el programa estatal d'acollida de persones migrants arribades de Ceuta. Masquef acusa l'establiment de voler fer negoci amb diners públics i ha assegurat que l'Ajuntament vetllarà perquè compleixi totes les seves obligacions amb la ciutat. L'alcalde també considera que Catalunya ja ha fet un esforç d'acollida molt important i reclama una millor gestió de la política migratòria per part de l'Estat.
2: La Festa Major de Roses arranca aquest cap de setmana amb una programació que aposta especialment per la cultura, amb teatre, música, sardanes, havaneres i activitats tradicionals. Entre les novetats d'enguany destaca el pregó, que anirà a càrrec del grup de teatre de Roses, amb una performance així com una nova oferta de tallers i concerts infantils que substituiran les tradicionals fires del recinte de l'antic càmping Bahia. El programa també manté cites consolidades com la travessia de natació al Port de Roses, les havaneres amb els pescadors de l'escala, el correfoc, la dracma de plata i el castell de focs artificials, que posarà el punt final a la festa el 16 d'agost.
3: La històrica botiga Font, situada a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, ha anunciat el tancament definitiu després de 120 anys d'activitat. L'establiment ja ha iniciat la liquidació del negoci. Fundada a principis del segle XX com a sastreria artesanal, la botiga ha passat per quatre generacions amb la família Font i s'ha convertit en un referent de la moda i de la confecció de qualitat a la ciutat. L'actual responsable, Norbert Font, assegura que el tancament no s'ha de viure amb tristesa, sinó com al final d'una etapa i l'inici d'una nova etapa personal. Després de més d'un segle de servei al comerç figuerenc.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Marc Jaureguizar. Bon dia.
5: Molt bon dia. Arrenquem aquest dijous aquí a comarques de Girona amb unes temperatures mínimes que tornen a ser elevades, sobretot al nord del Cap de Creus, degut a que ens arriba aquesta tramuntana molt més rescalfada. Amb un matí que en general tornarà a ser molt assolellat, a partir de mig matí i sobretot al migdia tindrem el creixement ja de les primeres nuvolades a punts de la Cerdanya i del Ripollès, i de fet aquí arrencaran les primeres precipitacions que a mesura vagin passant les hores de la tarda afectaran també a punts de la Garrotxa, a l'interior de l'Alt Empordà, del Pla de l'Estany i també l'interior del Gironès i de la Selva. Molta precaució perquè aquests ruixats anien acompanyats de tempesta i també d'algun fenomen sever, com fortes ratxes de vent o també d'alguna calamarsada. Creiem que la mateixa línia de la costa del Baix Empordà, aquí els ruixats quedarien una miqueta més al marge. I tot plegat amb unes temperatures que en general seran una miqueta més baixes.
0: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Talk to me, la música de Robin. Nosaltres amb ritme des de la ràdio, intentant despertar el públic, com aquesta de Shakira i Bele, que també és una bona peça musical, una gran cançó, i que diu Algo tú.

0: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
1: Exacte, el 107.3 de Ràdio Vilafant i Taylor Swift. Aquí tens Opalit. Bé, sembla que arribem al butlletí de les 9 notícies amb els companys de la xarxa i després al nostre magazín del matí d'aquest estiu, obert per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C12 a Maià, els deixa encara un carrer tallat en direcció Flix. A banda, les obres a la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, deixen un carrer tallat en ambdues direccions. També hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, també amb un carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat aquesta persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda també un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses pel 105, donades d'alta in situ, i 2 traslladades també han estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara també una investigació per tal d'aclarir les causes de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elmar Said no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mariven el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre que USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran avui a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord, on localment es poden superar els 50 litres per metre quadrat. Pel que fa a les temperatures, baixaran de manera general, tot i que les màximes encara es mouran entre els 30 i 35 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que els heu reconegut, són el duo Dinàmico i és una clocada d'ull, una salutació especial per tota aquella audiència vintage que té l'obert per vacances. Benvinguts també al programa d'avui. I del duo Dinàmico passem a qüestions de joventut també, no? Com aquests Somos Jóvenes, doncs si recordeu, Cliff Richards cantava això, Young Ones, i ara us explico la història i per què comencem amb aquest tema.
1: The young ones, darling, we're the young ones.
0: Una mica equivalent, Cliff Richards amb el duo Dinàmico, si anem a mirar, no?, per època i per tonalitat, per intenció, vaja, i també un cant a la joventut. Vindria a ser aquesta cançó, de fet, Young Ones, aquest tema del Cliff Richards que estem escoltant de fons, també la van versionar en el seu moment els duo Dinàmico, no?, i també va ser ballada i cantada en castellà, doncs, per tota una generació dels anys 60. Però per què hem començat amb aquest Young Ones de Cliff Richards o també del duo Dinàmico? Doncs perquè avui la cosa va de sèries de la nostra infantesa, i jo més que infantesa me n'he anat cap a la joventut, que no era pas tan petita, tot i que ara em consta que hi ha criatures més petites que ja ho veuen, i me n'he anat a buscar una sèrie que va ser molt famosa, que va fer la BBC 2 i que aquí TV3 va ser pionera i molt punky, si m'ho permeteu, de poder-la emetre, no? Era The Young Ones, els joves, recordareu, no?
1: Comes a love like this.
0: De fet, la sèrie Young Ones era, doncs, això, bastant anàrquica, poc convencional, humor anàrquic, com dèiem, enfotent-se'n de tot el que passava, però especialment amb aquell, enfotent-se'n també de la situació a la Gran Bretanya. El que passa és que després va traspassar fronteres i el va mantenir tot arreu. Una sèrie molt impactant de la BBC 2 que, com us dic, va acabar parant a TV3, per sort, i la vam poder veure. Això era als anys 80, perquè l'original es va emetre a la tele britànica entre el 82 i el 84, i aquí devia arribar una miqueta després, diria jo. I va arribar amb sèries tan xules com l'Escurçó Negre, per exemple, que repassava la història de la Gran Bretanya, també d'una manera, doncs, humorística i molt àcida. Quatre personatges bàsics, cada un representava un estereotip de jove, que això als anys 80, doncs, ja és el que era, no?, que tothom tenia com una etiqueta de tribu urbana, ells convivint en un pis, i tot l'univers que els envoltava. S'hi barrejaven qüestions polítiques, també. Una crítica àcida al govern de la Margaret Thatcher, que llavors, doncs, era qui estava al capdavant. I te podies quedar només amb els riures o podies aprofundir. Jo crec que això ho van fer més allà que no pas aquí, que no estàvem tant al cas de la política d'allà. Podies aprofundir més, no?, en aquestes qüestions de crítica social i política, que no era tan fàcil fer-les. I la BBC, en aquest sentit, també va fer un pas endavant molt valent. Grans actors que després ens han donat, han participat en altres sèries amb un paper totalment diferent i també molt solvent. Rick Mayall, Adrian Edmondson o Nigel Planner, entre d'altres, que van sortir d'aquest The Young Ones. Una sèrie amb pur segell britànic, almenys el dels anys 80, perquè ara ja seria una altra història, ja es parlen i es fan com productes mèdia, no?, d'una altra manera, però que nosaltres us recomanem i que, de fet, si no recordo malament i si no l'han tret, tant aquesta com l'Escurçó Negre, que són les mítiques sèries britàniques en què TV3 es va arrencar amb el tema de les sèries britàniques, les trobareu a la plataforma de TV3. Continuen apostant per les sèries britàniques? Suposo que alguns dels que ens escolteu, o algunes, perquè això també té gènere moltes vegades, també té un viatge, doncs esteu enganxades al migdia i també al matí amb aquestes sèries vintage de la BBC, que són fantàstiques i que, i això és importantíssim, han obert tot un món de traducció. Imagineu-vos que traduir sèries com Els joves, doblar-les no és doblar-les rai, però traduir-les amb totes les expressions no és gens fàcil, i això ha obert una porta cultural que enriquin moltíssim el nostre idioma, el català, també en aquest argot o en aquests, no?, en aquests nivells més de llenguatge popular. Vinga, va, que callo ja, i el que fem és saludar l'Aina Barbany de Cardedeu. Aina, bon dia.
2: Bon dia, Núria, què tal?
0: És que quan ens posem a parlar de sèries, xica, no parem, no acabem, perquè ens encanta explicar sèries,
2: que sí? És un tema molt xulo, el d'avui, Jo tinc moltes ganes de parlar-ne, i perquè hi ha sèries que només sentir-ne la sintonia ens transporten de cop a la infància, no? Sí. Recorda'ns, doncs, aquelles tardes quan tornàvem de l'escola, matins de dissabte, que no teníem massa cosa a fer i ens posàvem davant de la televisió, o estius que també, doncs, no ens perdíem ni un sol capítol de les sèries que més ens agradaven. quedàvem.
0: Clar, que adaptaves, a vegades adaptaves els horaris a la sèrie. I si no podies dinar, no dinaves.
2: Sí, i el que em fa més gràcia del tema d'avui és que hi haurà, jo crec, opinions molt diverses, perquè al final cada generació té les seves sèries, no? Alguns recordaran dibuixos animats que avui ja són tot un clàssic, d'altres pensaran en sèries d'aventures, d'humor o de personatges que sense adonar-nos-en van formar part del nostre dia a dia. I és curiós perquè, tot i que els anys passin, hi ha històries i personatges que continuen despertant la mateixa il·lusió i la mateixa nostàlgia que ara fa uns anys, no?
0: I ara tenim una facilitat que és molt d'agrair, que és que a través de plataformes, internets, no? A través d'aquest gran món globalitzat,
2: sí.
0: Almenys
2: sí,
0: té una cosa bona, que és que podem trobar-les moltes vegades, aquestes sèries, potser en versió original, potser en un doblatge d'algun país estrany, però tard o d'hora les acabem trobant, i això és fantàstic.
2: Sí, això és veritat. És cert, per això, que potser s'ha perdut una mica l'essència aquella d'haver d'esperar una setmana o dues per veure el capítol i saber com continuava, no?
0: Però és que això ja no, això ja és impossible, ara ja.
2: Això és molt difícil.
0: Això és que te mata, no?
2: Sí, de fet, crec que hi haurà alguna sèrie que vindrà d'aquí poc que ho volen com recuperar, però sí. Així que res, avui els oients i les oients ens poden fer arribar a través de WhatsApp o Instagram quines eren aquelles sèries que miraven de petits, i fins i tot algunes potser que continuen veient, perquè jo sí que a vegades m'he posat a mirar sèries de la infantesa, no? Una vegada.
0: A més, l'estiu s'hi presta molt, té aquest punt de melangia, aquest punt dolç de morrinya, que diuen, no?
2: Totalment.
0: Però dolçet, sí, que dius, ai, mira, de com quan era petita.
2: Sí, exactament. Així que res,
0: Aina, mulla't, ja d'entrada mulla't. Va, digue'ns algun títol, alguna que t'agradi a tu.
2: Ostres, és que la meva infància es dividia entre Super 3 i saps?
0: I Disney, potser, o no?
2: I Disney, clar. Disney, sí.
0: No, clar.
2: Hannah Montana,
0: clar.
2: La casa dels súpers, també la família dels súpers. És
0: clar.
2: Que...
0: Oh, clar.
2: Sí, sí.
0: Bé,
2: i Vent del Pla, també.
0: Mira,
2: que molts potser no els hi pilla a la infància, però a mi sí.
0: Perquè també hi ha aquelles sèries d'adults, en teoria d'adults, que hem vist de petits perquè els pares la veien, no? I llavors
2: exacte.
0: Tu estaves allà i llavors
2: jo estava
0: tampoc
2: davant
0: no
2: de la
0: mirava,
2: tele.
0: No mirava tant això. Bueno, avui tampoc
2: exacte.
0: Es mira massa. No? Sí, sí, sí. Doncs vinga, ja has donat alguna inspiració. Moltes gràcies, Aina. Tornem a parlar a les 10.
2: Fins ara.
3: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Avui, a dins del programa, us explicarem... Mira, ens ha quedat variadet el programa, sense buscar-ho. A vegades és més homogènic, a vegades més variat. Començarem parlant sobre com podeu fer per no desesperar si és que sou estudiant i esteu buscant pis de lloguer, especialment si ho feu a Barcelona, que els preus i les ofertes s'han posat pels núvols. Després, dins de l'espai que ens parla, que ens dona bocins de cultura popular, us parlarem sobre festes populars, festes majors, que semblen de tota la vida, però que en realitat són de nova creació. Per fi, marxarem cap a Lleida de conèixer com es produeixen els festucs, aquest conreu que darrerament ens arriba amb quantitats ingents des de Lleida i que sembla que és una alternativa agrària també a les terres de Ponent. Sabrem com cuidar les nostres dents durant l'estiu. Sabeu allò que mengeu un gelat i us grinyolen les dents, us fan com ui, com aquell repelús? Doncs avui tindrem amb nosaltres un dentista que ens explicarà com cuidar les dents. També us donarem consells si el dia 12, quan l'eclipsi, teniu pensat fer-ne fotografies. Segur que ho heu pensat, no? Doncs sembla que simplement amb el mòbil no es veurà massa bé. Avui un fotògraf ens explicarà com fer-ho. I per altra banda, pensant en els peluts de casa, en els gossets, doncs avui una cosa que va molt relacionada amb els pèls, l'espai de Dog Tips, ens parla sobre aquells convidats que no volem, els que s'enganxen al pèl dels bitxets, sí? Ja ho sabeu, no? Puces i tot això. Doncs vinga, els eliminarem del tot. Molts continguts, com dèiem, per un programa que comença ara mateix amb una ronda d'actualitat.
3: Obert per vacances.
0: Saludem a Girona FM, el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria.
0: La política municipal que continua donant notícies. Esquerra Republicana obre diligències informatives al candidat a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió. Què ha passat? Hi ha hagut una filtració d'uns àudios a les xarxes socials.
4: Sí, unes gravacions filtrades per un compte d'Instagram on Puigdió afirma que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra, i també afirma que el partit és qui li ha de pagar la festa. Des del partit expliquen que la investigació ha de determinar si aquestes paraules suposen un incompliment del codi ètic. Puigdió ha demanat disculpes per carta a la militància, assegurant que els àudios són fragments editats de converses privades difoses sense el seu consentiment, tot i que reconeix que algunes expressions no van ser adequades. El partit ja ha dit que no farà més valoracions fins que resolgui l'expedient intern.
0: I Girona estrenarà a la tardor 6 agents cívics per tal de reforçar la convivència als barris.
4: El nou servei, que arrencarà coincidint amb les fires de Sant Narcís, és una prova pilot de 12 mesos impulsada per l'Ajuntament amb el suport del Servei Municipal d'Ocupació. Els 6 agents treballaran en torn de tarda, dependran de la policia municipal i tindran com a base la comissaria de Can Borrassó. La seva feina no serà de caràcter policial, es tracta d'una figura pensada per fer de pont entre l'administració i el veïnat en funcions de mediació, informació i detecció precoç de conflictes. Sílvia Liu és la tinenta d'alcaldia de Convivència i Seguretat.
5: Bé, aquests agents cívics el que faran és caminar pels barris, mediar, escoltar les demandes veïnals, parlar amb els comerços. És un dispositiu que anirem orientant amb els espais que considerem i que veiem a través d'aquestes demandes veïnals, que us deia, més necessitat de mediació, més necessitat de prevenció i, per tant, que hi siguin presents. I és una incorporació que respon, evidentment, a una nova acció basada en aquest model de proximitat que volem en la convivència i seguretat, i que treballem també per la ciutat de Girona.
4: La demanda de més agents cívics no és nova i fa temps que apareix a les taules de seguretat dels barris, on veïns i entitats l'han reclamat de manera reiterada.
0: I ho escoltàvem ara a l'informatiu general, la mort del conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació, això a Empúria Brava.
4: Segons hauria explicat el fill de la víctima a la policia, anava amb el seu pare en moto d'aigua quan una embarcació amb 10 ocupants els va passar per sobre i hauria fugit. L'avís de l'accident va ser ahir, poc abans de 3 quarts de 5 de la tarda, i Salvament Marítim va fer massatges cardiorrespiratoris sobre la moto i posteriorment van anar fins al Port de Roses, on hi havia una ambulància medicalitzada que va treballar per reanimar-lo, però finalment van confirmar la seva mort. La Guàrdia Civil ara s'ha fet càrrec de la investigació.
0: Girona, moltíssimes gràcies, Pau Villafañe. Una abraçada.
4: Gràcies.
0: La propera connexió ens va saludar la Tina Forés. Tina, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: Des de Cugat Media ens expliqueu que s'obre la convocatòria de 15 milions d'euros d'ajuts a ens locals per franges de protecció contra incendis forestals.
6: Els ajuts són per finançar les actuacions per fer franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis urbans de població, urbanitzacions i habitatges.

0: Mercabarna perquè han hagut d'evacuar els treballadors d'una empresa d'aquest centre de Mercabarna per una fuita d'amoníac. Ara ja està controlada i no ha causat ferits.
1: Sí, els bombers de Barcelona els han evacuat de forma preventiva. Eren els treballadors de l'empresa Bonfred S.A. ubicada a Mercabarna a causa d'una fuita d'amoníac que no ha causat ferits. L'avís s'ha rebut cap a un quart d'una de la matinada a través del telèfon d'emergència 112 i fins al punt s'hi ha mobilitzat 11 dotacions del cos. Els efectius han aturat la fuita i l'han pogut controlar. Posteriorment han ventilat la nau de la companyia que es dedica a la logística alimentària i a l'emmagatzematge frigorífic. Arran del succés, Protecció Civil ha activat el pla Pro SICAT i l'Ajuntament de Barcelona ha posat en fase d'alerta el seu pla d'actuació municipal. Tots els dispositius ja s'han desactivat.
0: I mira, una notícia que ens arriba des de Barcelona, però crec que és extrapolable a bastantes ciutats de Catalunya, i és que es diu el titular que Barcelona perd una de cada quatre merceries, drogueries i peixateries, això des del 2016.
1: Sí, les dades il·lustren el retrocés del comerç tradicional i el detall que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, les botigues d'ous i aviram i fins i tot les carnisseries. A la centenària merceria Perelló de Sant Andreu, per exemple, no tenen clar que la quarta generació agafi el relleu. Ramon Martínez Perelló és la tercera generació de la centenària merceria.
2: Ens hem d'adaptar, lògicament, als nostres clients i a el que demana la societat en aquell moment. Això és el que fa que haguem aguantat 103 anys, tant els meus avis quan van començar, com amb els meus pares, com ara la meva dona i jo. El que passa que, esclar, no sempre això es pot transmetre després amb les noves generacions. La quarta generació que ens ve a darrere, de moment no està previst doncs, que ens pugui seguir el nostre llegat.
1: L'alcalde Collboni va plantejar recentment regular els lloguers comercials i un fons per comprar locals emblemàtics en risc. Els botiguers demanen no només mesures econòmiques com les proposades per Collboni, sinó també facilitar com un estatus especial per protegir aquest tipus de comerç.
0: Moltes gràcies, Tina Forès, des de Cugat Media.
1: Adeu.
0: Adeu, adeu. I seguim parlant en Terres Lleidatanes del tema de la fruita. Arnau Vilà, des d'Aimunt, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
0: De la campanya de recol·lecció de la pera blanquilla, una de les varietats més representatives, de fet, del sector frutícola lleidatà. Ja ha començat, no?, a les comarques de Lleida.
3: Sí, i amb un avançament d'uns 4 dies respecte al calendari habitual. A causa de les altes temperatures de la primavera i de l'estiu, les previsions situen la producció d'enguany en 5.480 tones, un 8% menys que l'any passat. Tot i la reducció del volum, la qualitat del fruit és bona i aquesta varietat ha resistit millor les onades de calor que altres varietats de peres d'aquesta mateixa campanya. Les primeres operacions de compra-venda se situen al voltant dels 80 cèntims d'euro per quilo en un inici de campanya marcat per una bona demanda. La blanquilla es produeix principalment a les comarques de Lleida i el seu principal mercat continua sent estatal.
0: La paeria de Lleida ha distribuït 45 polseres intel·ligents entre els treballadors municipals, els que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant dels episodis de calor extrema d'aquests dies.
3: Els dispositius monitoritzen la temperatura corporal i emeten una alerta quan arriben als 37,8 graus, moment en què es recomana al treballador aturar l'activitat, descansar i hidratar-se. A més, també avisen quan la temperatura ambiental supera els 42 graus. Les polseres s'han lliurat a empleats especialment exposats a altes temperatures, com la brigada municipal, el personal del centre d'acollida d'animals, els vigilants de mercats i els treballadors del cementiri. La iniciativa s'enmarca com una prova pilot i els dispositius, que són recarregables i tenen un cost aproximat de 65 euros per unitat, permetran avaluar la seva eficàcia abans de decidir si s'estrenen a altres col·lectius municipals, com ara monitors, agents de la Guàrdia Urbana o assistents socials.
0: Moltes gràcies per aquestes notícies també, Arnau Vilà, des d'Aimunt, Lleida. Gràcies.
3: Que vagi bé.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
4: Bon dia.
0: L'Hospital Joan 23, que ha començat a aplicar fa poquet, la cribiòpsia. Cribiòpsia pulmonar endoscòpica, una nova tècnica, no?
4: Sí, és una nova tècnica que està indicada en pacients amb malalties pulmonars intersticials difuses, un conjunt de més de 200 patologies que afecten el teixit que envolta els alvèols pulmonars. Aquestes malalties poden provocar inflamació o fibrosi pulmonar i fan que el pulmó perdi elasticitat, fent que dificulti la respiració. Les mostres són més grans i d'una qualitat millor que les que s'obtenen amb tècniques tradicionals. Aquest fet facilita un diagnòstic més precís, explica Vanessa López, metgessa especialista del Servei de Pneumologia de l'Hospital Joan 23.
5: que lo que hace es congelar la muestra pulmonar. Con eso obtenemos unas muestras de muy buena calidad que luego se mandan a analizar para posterior diagnóstico. Los pacientes en los que estén

0: indicada la criobiopsia pulmonar son los pacientes que tienen una posible enfermedad pulmonar intersticial, que lo que significa es una enfermedad del tejido pulmonar. Entre ellas la más conocida es la fibrosis pulmonar. Los beneficios para el paciente que se realiza criobiopsia pulmonar es que es una prueba mínimamente invasiva, donde el paciente viene al hospital, se hace la técnica y luego se va a casa si no hay complicaciones, minimizando los riesgos de una posible cirugía en el caso que fuera necesario.
1: Un cop s'obté la mostra, s'envia al servei d'anatomia patològica on s'analitza detalladament.
2: Pugna entre els alcaldes de Salou i Cambrils.
1: Doncs sí, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha carregat aquest dimecres contra l'Ajuntament de Cambrils, els Mossos d'Esquadra i la consellera d'Interior per la tolerància que assegura que hi ha amb el top manta i la manca de voluntat política per aturar-ho.
2: Ja tenim imatge per Santa Tecla.
1: Doncs també seran els gegants moros, que són la imatge d'aquest 2026, i enguany s'ha volgut retre homenatge a dos dels elements més emblemàtics del seguici popular amb motiu del seu 175è aniversari. I parlant de festes, hem de dir que ahir es va posar el punt final a la Fira Agost de Valls, la 70a edició, amb la Diada Castellera, on es van poder veure 4 castells de gamma extra a màxima dificultat.
2: Xulo, va ser xulo.
1: Sí, va ser una diada...
2: Gallina de piel, que deia aquell.
1: Sí, tot i que feia bastanta calor. Xafugó, més que calor, la xafugó.
2: No pujaven els pèls, no se't quedava enganxat.
1: Exacte.
2: La plaça plena, pel que hem vist.
1: Passa, sí, a plaça tope. Plena.
2: Molt bé. Marina, moltíssimes gràcies. Fins demà.
1: Fins demà.
3: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
4: Ara mateix estic buscant pisos, m'estic centrant sobretot en habitació, perquè al ser només una, només m'interessa una habitació, però la cosa està molt complicada, perquè tenen moltes sol·licituds, hi ha molta demanda més que oferta, després els preus són excessivament cars, després també les habitacions són un zulo algunes, però no tens espai ni per posar un escriptori, ni per posar un armari, ni per posar res. I les vies amb les que estic buscant pis són principals... principalment xarxes socials, Idealista o de pis en pis.
5: Buscar pis és una odissea. En el nostre cas, a més, tenim bessons, per tant, havíem de buscar no un pis, sinó dos alhora, un a Barcelona i un a Girona. A Girona, la sort va ser que, mitjançant la pàgina web Pis a Pis, vam trobar dos noies que també havien d'estudiar biologia. Ara només faltarà veure com funciona la convivència, però això és una loteria. A Barcelona, el que sí que puc dir, que per moltes pàgines web que visitem, hi ha molta pàgina fake.
2: Aquestes veus que hem sentit eren les de la Laia, que té 23 anys i enguany farà un màster a Barcelona, i les de la Berta, la mare d'en Pau i en Lluc, que busquen pis a Barcelona i a Girona. Com elles, hi ha molts estudiants que amb l'arribada del nou curs estan buscant pis per tal d'estar més a prop dels centres universitaris, però en molts casos s'acaba convertint en una odissea. A l'Obert per Vacances avui volem posar el focus en com està ara mateix el panorama en aquest àmbit, en l'àmbit immobiliari, però especialment pels estudiants. Per això parlem amb la nostra companya de Cugat Media, la Tina Forés, que està amb el director general de Tecnocasa Sant Cugat, el David de Jesús Clua. Tina Forés, bon dia.
6: Bon dia, Núria. Doncs avui posem la mirada en la situació immobiliària en què es troben aquests estudiants que estan buscant pis de cara a aquest curs vinent, per veure una mica com està tot plegat, canvis respecte a anys anteriors, etc, etc. M'acompanya en David de Jesús Clua, director general de Tecnocasa Sant Cugat. David, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
7: Gràcies a vosaltres.
6: A veure, centrem-nos primer de tot, si et sembla, en el que és la demanda. Com ha canviat aquesta al llarg dels anys? Hi ha més o menys estudiants que busquen pis actualment?
7: Bé, la demanda des de fa molts anys, que és una demanda completament creixent, no? No només en l'àmbit estudiantil, sinó en l'àmbit generalitzat, no? Però, sens dubte, en l'àmbit estudiantil ho hem notat moltíssim, per diversos motius, i entre ells la globalització. La gent es mou més, ve molt estudiant, sobretot de l'estranger, sobretot a zones com per exemple Sant Cugat o Barcelona, i al final, doncs, òbviament, això hi posa pes en volum i en la qualitat de la demanda.
6: I no sé si hi ha zones on es busqui més que en d'altres, entenc que aquestes serien, no?, dintre d'entorns universitaris, estic pensant Barcelona, Girona, Vic, inclús.
7: Correcte, totes les àrees al voltant de gran universitat, Sabadell, Cerdanyola, Sant Cugat, Barcelona, com bé diu, Girona, Tarragonès també, doncs trobem un increment molt notori de demanda estudiantil.
6: Seria, per exemple, a Barcelona el lloc on heu vist que hi ha un increment major d'aquesta demanda, o seria més equitativa?
7: Barcelona, al final, el focus a la gran ciutat, sens dubte, és un... hi poses més pes, no? És on sempre notem més increment, no? Però ha incrementat de forma molt notòria totes les zones, de forma bastant generalitzada. Amb les seves particularitats, però de forma generalitzada ha incrementat moltíssim els darrers anys.
6: Hem parlat de la demanda, ara et pregunto per l'oferta. No sé si aquesta és major o menor que fa uns anys. Amb què es troben aquests estudiants que busquen pis? Just abans, per exemple, escoltàvem un testimoni que deia que li estava costant molt trobar-ne perquè hi havia molta més demanda que oferta.
7: Correcte. Bueno, aquest és el problema d'avui en dia, no? És el problema principal que ens trobem en el mercat actual, que és molt poca oferta. Molt poca oferta per la gran demanda que hi ha. Quan tu poses un immoble en lloguer, les sol·licituds en menys de 24 hores, a Sant Cugat ens podem trobar amb més de 100 sol·licituds i a Barcelona ciutat ens podem trobar amb més de 400 i 500 sol·licituds per un sol immoble. Això és un problema i és un problema de difícil solució, a menys a curt termini, no? Aleshores, sí, l'oferta ha caigut en picat, hi han hagut molts motius que l'oferta s'hagi vist reduït i els hauríem d'entrar a analitzar més en detall.
6: Clar, hi ha molts dels pisos que s'oferten directament a estudiants, potser són lloguers de temporada, no?, de contractes màxim de 11 mesos, i en aquest sentit, si les carreres universitàries potser són de 4 anys, no?, això potser es converteix en un problema de cara a aquests estudiants que busquen pis. No sé si es pot buscar una altra solució en aquest cas o s'han de conformar amb això perquè és l'oferta que hi ha.
7: Bé, el problema que ens trobem és que amb una demanda tan forta i amb tan poca oferta, el problema és que el propietari té molt on escollir. I de forma generalitzada els propietaris a qui escolleixen? Famílies, ingressos demostrables, regulats, estables, etc. Consegüentment, no només els estudiants tenen difícil accés en aquest target d'immobles, sinó que moltes altres persones que tenen difícil accés, no? I fins ara, el lloguer de temporada, que havia crescut de forma molt, molt, molt notòria els darrers anys, perquè no tenia la limitació de preu, era una sortida en aquells propietaris que volien, doncs, apujar una mica més el preu i decidien, doncs, jugar més amb un estudiant que poder no era el seu perfil ideal, tot i que jo crec que hi ha grans perfils a nivell estudiantil, on venen amb solvències a nivell dels pares, amb famílies fortes al darrere, però hi veien en el lloguer de temporada una sortida, doncs, per poder maximitzar el preu de l'habitatge. El problema és que aquí a Catalunya, amb la limitació de preus de lloguer, també amb l'habitatge de temporada, sí que estem notant una baixada d'aquests lloguers de temporada, i hi ha molts candidats que o bé retiren els preus, els immobles de mercat i els posen en venda, hi ha altra gent que deixa els immobles tancats perquè no tenen aquesta necessitat, i ens trobem altres que passen de lloguer de temporada a un lloguer d'habitatge habitual.
6: A Barcelona, per exemple, els preus de pisos no és cap secret de que s'han encarit amb els anys. Llavors, no sé si costa més trobar un pis, en aquest cas parlem d'un pis sencer, a un preu que puguin pagar aquests estudiants.
7: Sí, correcte. Poca oferta, molta demanda. En el món immobiliari, en qualsevol sector, és una pujada de preus. Està clar que la solució és construir més. O comencem a construir, o ens trobarem amb un excés de demanda i amb una mancança d'oferta. El lloguer estudiantil de tota la vida s'ha generat més amb un lloguer d'habitacions. El que passa és que no la gent, sobretot més de caire internacional, molta gent europea sobretot, que ve a Espanya, que venen a Catalunya, que venen a Barcelona i voltants, amb poders adquisitius de salaris de l'estranger, doncs es poden permetre, doncs, pagar un habitatge sencer i agafar inclús apartaments d'un sol dormitori i pagar 1.200 o 1.400 euros al mes. Amb això, amb la reducció de l'oferta, es complica, perquè al final hi ha molta més demanda que no oferta, no? Però sí, al final depèn una mica del perfil d'estudiant.
6: Clar, el que em comentava just ara, no?, que el que fan molts estudiants és compartir pis, i també amb el tema d'anar a llogar directament habitacions. En aquest sentit, potser resulta més fàcil de cara a l'oferta que poden trobar, o és igualment complicat trobar habitacions que puguin pagar a bon preu?
7: Bé, tot està difícil. No volem ser negatius aquí, però tot està difícil perquè tenim un problema important a sobre la taula i, com dic, on sembla que a curt termini no té fàcil solució. M'agradaria que fos diferent, jo crec que hi ha moltes opcions per ser-ho, però a curt termini no hi veiem aquesta solució, no? Sí que hem notat una dificultat, doncs, tant per accedir a un habitatge sencer com per accedir a lloguer d'habitacions, perquè al final, doncs, aquesta persona que necessita o té una necessitat habitacional, primer comença amb un sol habitatge, però si realment té una necessitat, doncs busca altres opcions. I ens trobem moltíssimes famílies que lloguen habitacions perquè no poden accedir a un habitatge sencer. I això és un altre problema, no? I al final és una miqueta el peix que es mossega la cua i que va generant el pes, doncs, en habitatge sencer, en el lloguer d'habitacions, etc, etc.
6: I el tema de compartir pis, perquè clar, abans es veia potser més, no?, gent que compartia sent dues persones o tres persones, ara això potser costa més i s'ha de compartir amb més gent dintre d'un mateix pis?
7: Tornem una miqueta al mateix, no? Aquest problema d'accés de demanda i de poca oferta genera el pes absolutament amb tots els ventalls, no? I quan tu mòble que activament et costava 700 euros i tenia 4 dormitoris, podies permetre't llogar-lo entre dues persones, aquest immoble avui no val 700 euros i en val 1.400. I si val 1.400, poder ja no te'l pots permetre entre dues persones i necessites a 4 per poder llogar-lo. Al final notem més persones visquen en el mateix habitatge i més dificultat sobretot d'accés, que aquest és el principal problema.
6: Alguns estudiants amb qui hem parlat també es queixaven de que les habitacions eren molt petites, sense espai ni tan sols per posar un armari o un escriptori, igualment amb preus molt alts. És una tendència cap a la qual estem anant? Trobar cada cop habitacions més petites a preus més elevats?
7: Bé, això s'hauria d'analitzar una miqueta més al detall i separaria entre un habitatge ja construït fa uns anys o noves promocions, on grans empreses estan destinant i han fet compra d'habitatges d'edificis sencers i enfoquen aquest lloguer d'aquests espais a aquest target d'habitacions, a reduir espais, a llogar més una habitació amb un bany privat per 1.000 euros i no fer habitatges de 3 dormitoris per 1.000 euros, no? Aleshores, jo separaria una miqueta el que ens trobem amb aquestes grans empreses, que jo crec que des del meu punt de vista no és el gros principal de l'oferta, però sí que és una realitat que ens ho trobem, sobretot a zones com Barcelona ciutat, i que sí que habiliten els espais de forma diferent a la que ens trobàvem fins ara, i després un lloguer d'un pis de 70-80 metres amb 3 dormitoris, que l'espai és el que és, i un habitatge construït als anys 50-60-70 està construït com es feia abans. Avui les obres noves es construeixen de forma diferent, amb espais diferents, amb més lluminositat, amb espais més aprofitats, però antigament no era així. Aleshores, bé, s'hauria d'analitzar una miqueta més en detall, però sí, ens trobem una mica les dues vertents, eh?
6: També denunciaven alguns estudiants amb qui hem parlat les condicions que els posaven alguns propietaris, no?, per entrar de lloguer, en el fet que, per exemple, no podien o rebre visites, o els exigien que tots els que volguessin compartir el pis havien d'haver conviscut abans. No sé si això és una tònica habitual amb la qual es troben per part dels propietaris d'aquests pisos, o són fets més puntuals i normalment són més laxos en aquest sentit.
7: Aviam, nosaltres tenim la gran sort de no trobar-nos mai, jo crec, amb aquestes situacions. El problema és que sempre fa una miqueta més de ressò. Les situacions complexes, injustes o fora del que hauria de ser, que no pas les habituals, no? Les habituals no fan soroll i en canvi aquestes sí, no? Nosaltres tenim la gran sort de que el perfil d'habitatge Sant Cugat, Barcelona ciutat, que tenim molts punts de venda, el perfil de propietari és un perfil sensat, on les demandes són demandes habituals, però bé, demanar a un llogater que hagi conviscut prèviament, si més no són demandes habituals. Estic convençut que en algun cas puntual pots trobar-te, però si més no és el reflexe del perfil de propietari que ens trobem de forma generalitzada, sens dubte no ho és.
6: Millor que sigui així, doncs. David, per acabar m'agradaria donar algun petit consell, no?, a l'hora de llogar pis, tant pel que fa a estudiants que el vulguin llogar com també a propietaris que vulguin posar en lloguer el seu pis. Si et sembla, comencem per aquests últims, pels propietaris. Quin consell els hi podríem donar?
7: Mira, en tots els casos, el que és molt important és que la gent estigui assessorada, perquè jo porto més de 20 anys en el sector i quan he sentit alguna barbaritat o algun cas d'injustícia sempre ha estat quan un propietari s'ho ha fet de forma directa o s'ho ha fet de forma amb un conegut, etcètera, etcètera, de tu a tu. No vull dir que les coses no es puguin fer bé, però de forma generalitzada, sota la nostra experiència, sempre ha estat així. Aleshores, un bon assessorament és imprescindible. Un propietari ha de saber, i més perquè la normativa ha canviat moltíssim, ha de saber quina és la normativa actual, quin és el preu màxim de l'habitatge que hi pot haver-hi, si hi pot haver-hi altres despeses que hi pugui repercutir o no, quines són les clàusules legals que poden haver-hi en un contracte de lloguer, què és important tenir en compte a l'hora de seleccionar un bon llogater. Pensem que la gran majoria de propietaris són petits propietaris que estan llogant casa seva per un canvi de necessitat, o bé perquè s'han ajuntat amb algú, o bé perquè el pis se'ls ha quedat gran, o perquè bé l'han heretat, etc, etc. Però són petits propietaris on aquella renda és la seva economia familiar, d'acord? No són grans inversors, promotors, especuladors, etc, etc. Aquest perfil no és el que abunda, sens dubte, no? Aleshores, un propietari que necessita és un bon assessorament, és analitzar bé el perfil de llogater, no només a nivell documental, sinó també conèixer-lo, tenir una interpretació, perquè jo crec que això és molt important, i fer una anàlisi generalitzat. Però sobretot l'assessorament de professionals. Hi ha grans professionals en el sector que podran assessorar aquell propietari de què sí, què no, quines són les meves obligacions i quins són els meus drets. Això és importantíssim.
6: Ràpidament, pels estudiants, algun consell?
7: També és important, és molt important que l'estudiant no accepti qualsevol petició, que la revisi, que l'estudiï, que demani ajuda a professionals, bé, advocats, agents immobiliaris, altres gestors amb coneixement, perquè hem de minimitzar aquestes situacions que dèieu, que si més no són la realitat, no són el reflex generalitzat del mercat, però que en les podem trobar en algun cas puntual. Els professionals estem per reduir aquests casos, no? Per això es contracten els professionals. Aleshores, és molt important que no s'accepti qualsevol cosa, sinó que primer es demani consells als professionals.
6: Doncs ho deixem aquí. David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar sobre el lloguer de pisos d'estudiants.
7: Gràcies a vosaltres, molt de gust.
2: I moltes gràcies per aquesta entrevista tan útil, diria jo, a la Tina Forés des de Cugat Media. Moltíssimes gràcies.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
2: El proper contingut ens l'aporta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus i ens explica que l'estiu, ja sabeu, és època de festes tradicionals, de celebracions populars per tot el país. Però algunes d'aquestes festes, encara que les hem vist pràcticament tota la vida, sense saber-ho, tenen un origen força nou. No ho sembla, però el tenen. Aquest és el tema del podcast d'avui de Bocins de Cultura Popular.
8: Quan pensem en una tradició, sovint imaginem una pràctica que passa de pares a fills. Ens sembla que les festes populars han existit des de sempre, però la realitat és més complexa. Les tradicions també es creen, es transformen i s'adapten als nous temps. De fet, hi ha moltes celebracions de nova creació que avui considerem imprescindibles, però que van néixer fa només unes dècades. Àngela Martín és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
9: Les festes populars de nova creació seria tot aquell còmput de festes que no entenem com a tradicionals o que no tenen una arrel que puguem remuntar a anys enrere i que per tant han sorgit els darrers anys. O sigui que no tenen unes bases que podem estirar als orígens històrics del que vindrien a ser les festes catalanes.
8: Algunes festes recuperen tradicions oblidades, d'altres s'inspiren en elements del passat per crear rituals completament nous. I n'hi ha que simplement responen a la necessitat de trobar-nos, de celebrar i de construir comunitat.
9: Per poder inserir aquestes noves festes en un teixit cultural i social existent, el que fem perquè pugui realment arrelar és agafar coses que ja tenim, que ja ens sentim pròpies, que ja sentim mostrades, i les incorporem en una nova festa. Llavors, sí que és veritat que considerem que és una festa de nova creació, festes que ja han existit, però que se les resignifica. I per molt que això ens pugui fer soroll, perquè sentim que les festes han de ser una cosa molt fonamentada i que realment necessiten tenir una trajectòria increïble, totes les festes en el seu primer moment van ser inventades i normalment no tenen tant significat com el que li hem anat col·locant després. És a dir, les decisions no han estat tan pensades. Moltes vegades eren decisions esporàdiques de la situació de l'època, situacions espontànies que amb el temps hem idealitzat i hem entès com ha de ser així. Però abans no eren tan puretes com ho som ara, no? És tota aquesta visió actual que ens parla també una mica de la nostra nostàlgia del passat, d'aquesta necessitat de sentir que tenim alguna cosa ferma a la que aferrar-nos en el moment en el que ens estem perdent una mica nosaltres.
8: Moltes d'aquestes festes de nova creació, el que pretenen és reforçar el sentiment de pertinença cap a un poble, cap a un entorn, i per això moltes d'elles tenen un fort component local.
9: Ara mateix les festes de nova creació crec que tenen un component molt local, que també crec que és un component molt local perquè no són festes lògiques, per dir-les així, o sigui, no hi ha una raó de ser, sinó que parteixen d'aquesta espontaneïtat de la gent, d'aquesta voluntat individual i tenir ganes de fer alguna cosa més, no?
8: I d'exemples n'hi ha molts arreu del país.
9: Doncs en el cas de Reus i tenim el cas del Ball de la Rosaura, que és un ball de nova creació. També aquí tenim la dansa del Saurí, que també s'ha estat recuperant i que es preveu que d'aquí molt poc surti a plaça. Doncs en el cas de Caldes de Montbui, que ha tingut també molt rebombori els últims anys, hi ha l'Escaldàrium, amb tota la representació de la penjada de bruixes. En el cas de Palau, que és el meu poble, tenim el Guirigall, que també és una festa que sentim molt nostrada, però no té més de 10 anys d'història. A Castellà fan una festa també dels Tres Focs, que se celebra per Sant Joan. També a Cardedeu tenen les festes del Pagès, són unes festes que jo diria que no tenen més de 12 anys. Llavors, per exemple, trobem també un auge molt gran en festes de l'Arbre de Maig arreu del territori, que s'han anat reinterpretant.

0: jo crec que seguim necessitant crear festes que ens representin i que responguin a les nostres necessitats actuals, encara que siguin de festa i d'esbarjo, no? O sigui, potser ja no són tan devocionals, potser no necessitem passar-li un sant, potser no necessitem fer una processó per un motiu en concret, però seguim necessitant reunir-nos, seguim necessitant generar espais per nosaltres mateixos, necessitem trobar-nos, necessitem parlar, necessitem ballar, necessitem ocupar espais públics.
1: Les festes populars sempre han canviat. Algunes tenen segles d'història, d'altres acaben de començar el seu camí. Però totes comparteixen una mateixa essència. Només es converteixen en tradició quan una comunitat les fa seves, les viu i decideix transmetre-les. Potser, d'aquí a 100 anys, algunes de les festes que avui considerem com a noves seran les més antigues de demà.
2: Bocins de Cultura Popular, un podcast que arriba cada dijous de la mà de la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Seguim endavant. Marxem cap a terres lleidatanes. Està clar que Lleida la tenim com a referent de producció de fruita dolça. El que passa és que el sector agrari té molts reptes per afrontar i sembla que una de les branques de producció en el qual s'ha centrat últimament és la producció del pistatxo. Avui en parlem, el pistatxo o els festucs, eh? Avui en podem parlar amb el Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon Boleda, bon dia. I, de fet, potser podem començar...
3: Arribarà el moment de descobrir...
2: Potser podem començar parlant amb la Judit, saludant la Judit Castellà, eh?
4: Bon dia.
2: Ara sí, Judit, perdona, que he saludat el convidat, mira, pam, pim-pam, i no. Hola, Judit,
4: què tal? No passa res, bon dia, què
2: bon
4: tal?
2: Bon dia. La Judit Castellà, que és la companya de UAU Lleida Ràdio. Jo era un tema que tenia entre cella i cella de parlar sobre els festucs, perquè, escolta, cada vegada al supermercat veig que hi ha més productes de festucs, i dic que això està de moda, i em van dir, sí. Bé, és que a Lleida se'n fan molts. Jo no sé, i la primera pregunta meva que m'agradaria fer, després ja us deixo sols, és si realment els productes de festuc que trobem majoritàriament en els supermercats es fa amb festuc de Lleida, o justament la producció de festuc de Lleida se'n va cap a fora.
4: És així, Ramon?
2: No sentim el Ramon, aquí està el
4: no
2: problema.
4: No sentim el Ramon.
2: Aquí està la cosa.
4: Almenys que sapiguem nosaltres, jo no sé si el gran percentatge ve de Lleida o no, el que sí que potser s'haurà de començar a estudiar és si bona part dels pagesos decideixen o es veuen obligats a decidir a optar per impulsar cultius com els festucs a la demarcació de Lleida en detriment de les pèrdues que puguin tenir per altres cultius, ja sigui per les pedregades que hem tingut a nivell dels últims anys a la demarcació de Lleida en casos de la fruita dolça, però també a nivell de cereal. Haurem de separar també si és de regadiu o de seca, però haurem de veure en els propers anys si s'acaba potenciant o no aquest cultiu.
2: En tot cas, és un cultiu que és recent, veritat? Judit, és de fa poquet, en realitat. I no sé fins a quin punt, ara ens ho explicarà el Ramon, que l'estem intentant contactar, però no sé fins a quin punt està molt extès. Si haguessis de parlar de xifres percentatges, diries que té un percentatge molt alt dins el que és la producció frutícola d'aquí de Lleida?
4: A veure, deixo clar que jo no soc gran experta en matèria agrícola, crec que no és un dels grans cultius que tenim. Segurament pot ser que d'aquí uns anys és un dels que guanyi força, però en tot cas ara mateix és incipient. Segurament molts dels pagesos pot ser que veguin un punt d'opció de reconduir els seus cultius cap aquí. També haurem de veure, que això és una de les coses que voldrem abordar amb el Ramon, si serà capaç aquest cultiu de saltar-se o de trampejar tots els obstacles que estan tenint els pagesos a la demarcació de Lleida, ja sigui amb plagues de conills o ja sigui amb pedregades, també amb falta d'aigua, i si pot acabar arrelant o no. També és veritat que potser xoca una mica fer estuc a Lleida.
2: No ho sé. Bueno, però ja, la qüestió
4: és tot és innovar.
2: Si serà el cultiu miraculós, no?, que salvarà tots aquests obstacles que dius tu que la fruita dolça potser se n'anant trobant. Mira,
4: exacte.
2: Tenim el Ramon. Ara ja sí, el Ramon Boleda.
4: Ara ja sí?
2: Perdoneu, sí. El Ramon Boleda, que és representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Ramon, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, primera pregunta era si realment tots aquests productes que trobem àmpliament al supermercat i que cada cop n'hi ha més fets amb pistatxo, amb festuc, això surt del festuc de Lleida o justament la vostra producció se'n va cap a altres llocs?
3: No. Aviam, el festuc de Lleida, la major part està en procés de producció. O sigui, el festuc que estem menjant ara, el 90% ve de Amèrica.
2: D'acord. Doncs mira, la Judit et fa quatre preguntes més, que ara estava amb ella i jo debatent, però clar, no tenim les xifres.
4: Sí. Exacte, no, aviam, necessitàvem...
3: Sí, ara comencem a produir i bueno, sí, ara es començarà a menjar més festuc d'aquí, però clar, pensa que el festuc, el boom de posar l'arbre del pistatxo va començar aquí a Lleida el 2016 i s'ha anat plantant del 2016 fins ara. I perquè comenci a produir per fer collita de veritat, doncs hem de passar 8, 9, 10 anys, depèn de les circumstàncies. O sigui que del 16 fins ara pues, han passat 10 anys, pues ara sí que es començarà, segons quines finques, a produir pistatxos de veritat.
4: Perfecte. Anem una miqueta enrere i ens centrem en el que és el grup productor de pistatxos de Ponent. Quan neix i amb quina voluntat neix aquest grup productor?
3: Bueno, aquest grup productor neix a partir de que nosaltres, o sigui, tots els pistatxos nous de Quilleda van venir a través de Borges, o sigui que Borges va apostar pel pistatxo, l'empresa Borges, i ara fa pues, 3 anys va trencar el contracte, va ser uns enredos, però vull dir, trencar mútuament, i vam quedar pues sols, i llavors a partir d'aquí vam juntar-nos els que vam començar més aviat a produir pistatxos i ens vam ajuntar per veure què fèiem de la collita, si mos processàvem nosaltres, si veníem a fora, vull dir, estàvem una mica perduts. I, bueno, i ara potser ens hem ajuntat ara més formalment i hem començat a fer, volem fer una fira de pistatxo aquí a Verdú. Uh-huh. Aquest dia vam fer una jornada del pistatxo que va ser molt interessant, van vindre 100 persones a veure les finques, a escoltar ponents, i pues, hi ha molta gent interessada, i a partir d'aquí pues, no sabem encara a on anirem. O sigui, som productors de Ponent, ens hem ajuntat, però encara no sabem què farem amb els pistatxos.
4: Perfecte. Amb la Núria parlàvem una mica si les característiques del festuc podrà o permetre als pagesos optar per aquest cultiu per trampejar una mica les dificultats que esteu tenint els pagesos a nivell de demarcació de Lleida. Si ens centréssim en les característiques d'aquest cultiu, quines dificultats i quines facilitats també us permeten a vosaltres a nivell de cultiu?
3: Mira, l'important, l'interessant del pistatxo és quan vam començar a produir nosaltres, Espanya es produïa un 5% del pistatxo que es consumia. O sigui, només se'n feia aquí a Espanya un 5%. Això vol dir que la collita ja la tens assegurada. O sigui, la venda de collita ja la tens assegurada. No com d'altres productes, com per exemple ens trobem a castanya amb el raïm, que el raïm hi ha molts pagesos que es quedaran els raïms del cep perquè no el poden vendre enlloc. El pistatxo, jo crec que durant molts anys quedarà la venda assegurada. Després, hi ha molts cultius que al cap de 15-20 anys ja has d'arrencar i tornar a plantar. El pistatxo pot durar 100 i 150 anys, m'entens? O sigui que és de llarg recorregut. I després, la feina que porta, si ho comparem amb arbres fruiters o amb vinya, doncs també és mínima. O sigui que jo crec que si cada pagès es guardés una part de les finques de pistatxo, tindria una espècie de assegurança de vida.
4: A nivell d'aigua, és un cultiu que necessita molta o no?
3: Aviam, el pistatxo és un arbre molt resistent al fred, el fred d'hivern, no el de primavera, si brota és igual que els altres, però el fred d'hivern és molt resistent a la calor i és molt resistent a la sequera. Què passa? Que si no té aigua, doncs no treu tant fruit. Com més aigua li poses, més fruit dona. aquest dia vaig escoltar una ponència d'uns que venien dels Estats Units i allà hi posen de 10 a 12.000 metres cúbics per hectàrea. Aquí n'hi posem de 3 a 4. O sigui que ells fan unes produccions mitges de 3.500, 4.000 hectàrea, quilos, sec, i aquí unes produccions de... Si fem 2.000, 2.500 ja estarem contents.
4: Clar, escoltant-te, la sensació és que hi ha més, més beneficis, no, o més pros que més contres, no? Hi hauria alguna dificultat o algun pro a l'hora de cultivar festucs? Alguna cosa tenia en compte?
3: La dificultat més gran és que durant 7 anys has de posar diners.
4: Vale.
3: M'entens? O sigui, que tu plantes una finca de vinya o una finca de pomeres, al cap de 2 anys ja comences a amortitzar. Ara poses un pistatxo, no amortitzes fins al cap de... No comences a amortitzar fins al 8è any. M'entens? Això és difícil de suportar. O sigui, ha de ser un cultiu no primari, sinó secundari a l'explotació. Un cop ja ho tens en marxa, doncs llavors sí, es pot convertir en un cultiu primari. El primer cultiu de l'explotació, però són molts anys, s'ha de tenir molta paciència i passen moltes coses. Mira, en aquests anys he passat plagues de conills, he hagut d'arrencar més de 300 arbres per culpa dels conills. Va haver un any, ara fa 2 anys, la sequera, vam haver de reduir molt la de llosa, el rec. Un altre any a la polinització, perquè sabeu que es necessita arbres mascles i arbres femelles. I es polinizen pel vent, no per les abelles, ni pels mosquits, ni res. Pel vent. Pues si plou, el polen es mulli. Doncs l'any passat no va parar de ploure durant la polinització. O sigui que de dificultats n'hi ha moltes.
4: Doncs estarem pendents d'aquestes dificultats. Ho deixem aquí, Ramon Boleda, representant del grup productor de pistatxos de Ponent. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Vosaltres, molt bé.
2: Moltes gràcies també, Judit Castellà, aquesta entrevista que ens arriba des de UAU Lleida. Ara sabem una miqueta més sobre aquest producte, el conreu del pistatxo del festuc a Lleida. Gràcies, Judit, una abraçada.
4: Gràcies, bon dia.
2: Tanquem ara sí la primera hora de l'Obert per Vacances a partir de les 10:03, més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una...
7: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
8: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
9: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
10: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
8: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
11: Si vols fer la compra, ve a Tanacar. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
12: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
13: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
12: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
13: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem.
14: Notícies en xarxa.
15: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident de camió a la C12 Maials, deixa la via completament tallada en direcció Flix per la retirada del vehicle. Un altre accident, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, sentit nus de Trinitat, deixa també un carrer tallat i provoca retencions en aquest punt. A banda, les obres a la B20, direcció nus de Trinitat també, i nus de Llobregat, deixen també un carrer tallat, i també hi ha afectacions per obres, en aquest cas a l'A2, a Esparreguera, sentit Lleida, amb un altre carrer tallat. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, obligat a confinar també diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi, han ventilat també els dos edificis i 7 persones han estat ateses, pel 105 de les quals han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat més greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida i la Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'aclarir les circumstàncies de l'accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. Per la seva banda, el rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Marivent el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una reunió també centrada en aquesta crisi. I Oriol Junqueras ha proposat un gran pacte de país perquè un equip d'experts independents lideri la Conselleria d'Educació durant 12 anys amb pressupostos estables i el consens de docents, sindicats, direccions i famílies. La proposta busca donar estabilitat al sistema educatiu mentre USTEC reclama prioritzar més inversió i escoltar les demandes de la comunitat educativa abans de plantejar nous models de governança. I pel que fa al temps, la previsió apunta a un augment de la inestabilitat amb ruixats i tempestes que s'estendran a bona part de Catalunya a partir del migdia, especialment a les comarques de l'interior i del nord.
14: Notícies en xarxa.
16: Bananas i pijamas.

0: Aina Barbany, Cardedeu Media. Ai, Ràdio Televisió Cardedeu. Bon dia, Aina.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bueno, no sé, en pijames, per favor, que mones. En pijames a ratlles, eh?
1: He de dir que aquesta no la vaig enganxar.
0: Ostres, però bueno, l'heu triat com a sintonia perquè mola molt, no?
1: Sí, va ser una suggerència de l'Enric.
0: Ah, d'aquell que està... Sí, sí, sí.
1: Sí.
0: Ara dic que et trobem a faltar, Enric.
1: El trobem a faltar.
0: Ostres, és que gràficament, tu escoltes la cançó i clar, gràficament les veus, eh? Les bananes amb pijama, ratlles, a vegades amb ulleres de sol, fins i tot moníssimes, amb les sabatilles d'aquelles d'anar a dormir. Però tu no et va pillar, eh?
1: No, a mi val. Però això que et passa a tu, a mi em passa amb altres sèries, eh? Vull dir que és una cosa normal.
0: Gràcies. Escolta, i els oients què diuen de sèries? Perquè avui us estem preguntant això, eh? Perquè acabi de sintonitzar l'Obert per Vacances, avui la pregunta del dia és sèries que us recorden la vostra infantesa.
1: Exacte, mira, a través de xarxes ara mateix tenim a la Pilar, que ja és una oient fidel i habitual, que ens diu que ella és molt gran i que ella veia el Pato Donald els diumenges al matí.
0: Oh, clar, és que de fet si has mirat Disney mai, i Disney Channel l'ha mirat també no, gent molt més jove, clar, el Pato Donald és un referent.
1: És tot un referent, sí, juntament amb el Mickey, la Minnie,
0: a més, fa
1: el Pluto...
0: Fa una miqueta de rabieta o no, això ho decidiu vosaltres, perquè a mesura que passa el temps i aquests personatges es redibuixen, saps? Sí. Les noves temporades, els nous episodis, redibuixen, i llavors potser segurament la Pilar és més fan del Pato Donald clàssic.
1: Clar, del clàssic.
0: Sí, jo he conegut els redoneixen, els fan més rodons, no sé. Tu has conegut què? Tu, el nou, no?
1: El nou, el que és més modernet.
0: Sí.
1: Però bueno, que l'essència hi és, o sigui, que és xulo.
0: Sí, ella amb el seu gorret de mariner i tot això. Però tot donat, les històries també canvien, eh?
1: I
0: les històries clàssiques no tenen res a veure amb les noves, eh?
1: És veritat, això.
0: Pensem-hi,
1: doncs,
0: què més?
1: Núria, mira, seguim. La Núria, d'aquí de Cardedeu, ens diu Gat i gos. I és una proposta, una sèrie, que també ens l'ha dit l'equip del Prat Ràdio, juntament amb també Les Espies de Veritat.
0: Ai, sí. Mira, Gat i gos, per qui no ho sàpiga, és superxulo perquè és un animal que per un costat té un cap de gos i per l'altre costat té un cap de gat.
1: Sí. És ben curiós, però està bé també. Jo aquesta sí que la vaig enganxar, veus?
0: Sí, t'agradava o què?
1: Sí, m'agradava molt. I les espies de veritat, em sembla una sèrie espectacular. De fet, si no vaig equivocada, em sembla que l'han tornat a emetre ara.
0: Sí.
1: I quan ho vaig veure em va fer molt feliç, em va fer molta il·lusió, la veritat.
0: Sí, és un imprescindible i és molt, té un punt estiuenc, eh? Té un punt molt estiuenc, no?
1: Sí.
0: Sí, l'estan fent una altra vegada.
1: Sí. Llavors, si ara mirem al WhatsApp, abans comentàvem, no, que les sèries ens transporten a moments i sobretot records, no? Perquè al final moltes d'aquestes sèries les veiem doncs, juntament amb amics i familiars, ja que abans era com un dia sagrat de la setmana que deia, ostres, avui fan la sèrie, doncs tots a mirar la sèrie. Doncs és el cas d'en Jordi de Valls, que ens envia el següent.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Doncs mira, en el meu cas tinc un molt bon record amb ma germana de quan sortíem del col·le i anàvem directes a casa a berenar de mirar la sèrie de Phineas i Ferb. Ens encantava sempre, bueno, tots els invents estranys que feien i sobretot el personatge del Perry. I tinc un molt, molt bon record d'aquelles tardes. I bueno, jo diria que aquesta és la sèrie que ens va marcar més, tant a ma germana com a mi.
0: Escolta, aquí és on sortia.
2: Moltes gràcies, una abraçada forta.
0: Gràcies,
2: a tot l'equip i als oients.
1: Una abraçada per tu també.
0: Escolta, aquest és on sortia Perry l'Ornitorrinco, que a mi fa molta gràcia aquest personatge.
1: És increïble, amb el doctor Doofenshmirtz, que tenien una batalla vital sempre, brutal. Sí.
0: A més, els dibuixos, és curiós també com les noves sèries dibuixen d'una manera molt diferent. Vull dir, aquí tenim cares triangulars, ulls saltons...
1: Bastant curiós.
0: Diferent total, eh?
1: Però trets molt característics, eh?
0: Clar, que tu ho veus de seguida. Perry, l'Ornitorrinco, molt bé, i Phineas i Ferb, molt bé.
1: Mira, tenim una altra proposta, aquesta vegada una mica més antiga, de la Dolors d'Arbúcies.
3: Mira, el que veia jo de petita era en Popeye, en Tom i Jerry.
1: Oh, increïble, Tom i Jerry.
3: I després el que m'encantava, que no eren dibuixos animats, era el Gras i el Prim, que tu no saps ni de què parlo, però eren boníssims.
1: A està en lo correcte. No sé ni de què em parla.
0: Sí, home, sí. Però sí, sí.
1: Digues, Tom i Jerry, un clàssic increïble. De fet, ara, a dia d'avui, encara me la podria mirar perquè és que és increïble.
0: I mira que era tota l'estona el mateix, eh? Era el gat perseguint el ratolí i el ratolí burlant-se'n. És que no tenia més, però se n'empescaven unes...
1: Sí, increïbles. Sí, enganxava molt.
0: També és veritat que aquestes sèries que no passen mai de moda i que de tant en tant anem trobant, perquè sempre es van reposant en algun canal, són com un enllaç entre avis i nets, jo diria, eh?
1: És veritat, com a, això?
0: No? Com a que els avis diuen, va, que sèiem a mirar-ho.
1: Tom i Jerry, jo el mirava precisament a casa dels meus avis.
0: Veus?
1: La meva avi a mi em va comprar un DVD amb totes les temporades i m'encantava.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs el Premi al Gras, que en realitat aquí es va conèixer durant molts anys i sempre com El Gordo i el Flaco, perquè bueno, pues la feien a la televisió espanyola, eren Laurel i Hardy, un duet anglès, britànic, no, espera't, sí, britànic, sí, sí. Bueno, mig, eh? Era un dels Estats Units i un britànic, estic llegint. Sí, sí, era cinema mut dels anys 20. Segur que has vist alguna imatge, és icònica, són icònics aquests dos personatges, un de Gras i un de Prim, i bueno, doncs van tenir el seu èxit i la seva època. Abans no hi havia tanta oferta, també, eh?
1: És veritat. Llavors la gent mirava més una cosa en concret.
0: I tant.
1: Val, i ara tenim un altre àudio, que és d'en Jordi de Banyoles.
4: Uf, sèries de la infància. Jo he de dir que ho he de tirar cap a casa i ara mateix m'estic mirant el braç que el tinc mig tatuat i he de dir One Piece és aquella sèrie que des de quan la veus de petit la mires amb una perspectiva i en treus unes conclusions, i he de dir que remirant-la de gran, sobretot als estius, té una perspectiva molt més adulta i treus una altra visió de la sèrie. Et diria que la remiro cada any, però té mil i pico episodis, per tant, no puc mirar-la cada any. Remiro algunes temporades.
1: Bé.
0: Jo, One Piece, he intentat veure-la i no m'hi atrevent mai, perquè trobo que té molts episodis. Molts. Però t'explota el cap, només veient algun episodi, t'explota el cap de com hi pot haver tantes històries, tants personatges i tantes capes.
1: Sí, és fort.
0: No, els que són fans de One Piece ho són molt.
1: Sí, ja veus, en Jordi diu que té tatuada la sèrie, vull dir...
0: Sí.
1: És fan.
0: Fan, molt bé. Alguna altra aportació, déu-n'hi-do, quin munt de records.
1: Sí, és que avui el tema... Doncs mira, tenim l'actualització diària de la Maria, si voleu, la posem.
0: Va passar del Porriño, ara ja estava, ja havia entrat ben bé més endavant. És que no sé en quina població estava. A veure què ens diu
1: ara
0: la Maria.
1: Ara ens dirà, perquè em sembla que més ha tingut un petit problema avui.
5: Bon dia, obert per vacances. Bé, avui comencem tercera etapa. Ens queden 1 quilòmetres per davant i anirem des de Redondela fins a Pontevedra.
0: Ostres, que guai.
5: Vam passar una última jornada una mica accidentada perquè m'ha picat alguna cosa que no sabem què és, però m'ha fet al·lèrgia. I tinc, a part de moltíssimes picades, el peu dret inflat. Així que esperem que no... que això no ens afecti massa, i si la cosa es posa xunga, doncs allà a Pontevedra busca un hospital. Feta aquesta actualització, la cosa va de sèries de la infància.
1: A veure.
5: Jo crec que això és molt, molt generacional, no? Jo recordo Los Diminutos, Banner i Flappy, Heidi, Willy Fogg, D'Artagnan... Bueno, eren d'Artacan i Los Tres Mosqueteros, no? Bueno, d'aquest estil. I a mi m'agradava molt, personalment, una que es deia Pumuki, que era sueca, em sembla, i era un dibuix animat, però tot l'entorn era pel·lícula. Aquesta m'encantava.
1: Apa,
5: que passa, bon dia.
0: Adéu. Sí que devia ser sueca, perquè el Pumuki era un follet, del bosc, un ésser d'aquests mítics i màgics, que hi ha als boscos, amb el cabell vermell.
1: Anda, vale, pues Pumuki. Ni idea. No tinc idea.
0: Una mica, si ara que me l'estic mirant, una mica Muñeco Diabólico, també t'ho he de dir.
1: Sí? Ui.
0: Una mica Chucky. Vist ara en perspectiva, però sí, i Banner i Flappy, les ardilles. Sí, és generacional, això.
1: Sí.
0: De fet, doncs... sèries d'animalons sempre n'hi ha, no?
1: Sí, és veritat, no fallen, eh? Sempre n'hi ha alguna.
0: Fixa't que gairebé tothom, si no tothom, ens ha dit sèries de dibuixos animats.
1: Sí.
0: Mira.
1: És veritat.
0: Sí, l'animació. Sí. Bé.
1: Bueno, ens transporta això, suposo, els records, no?
0: Sí. Molt bé.
1: Doncs, Núria, fins aquí les intervencions que hem anat rebent fins ara. Poden seguir enviant els oients, que al final del programa tornarem a escoltar-ho.
0: Molt bé.
1: I això.
0: Doncs vinga, donem-nos més idees de sèries que veieu quan éreu petitets i de records associats a les sèries, que això també ens interessa.
1: Això.
0: Moltes gràcies. Aina Barbany, des de Cardedeu. Una abraçada.
1: Fins ara.

0: El nostre tècnic, el Lluís, ens dona a entendre que ell mirava Magnum i que li agradava molt Magnum. A mi també, amb els Zeus i l'Apolo. Tota una sèrie clàssica i mítica també de molts estius, perquè se n'anen reposant. Però mira, si us falten més títols, avui ens porten un reportatge des de la Plana Ràdio que ens dona encara més idees. Com dèiem, les sèries de la nostra vida, un viatge per la infantesa davant del televisor.
1: Hi ha coses que només necessitem 3 segons per transportar-nos 30 o 40 anys enrere. Una sintonia, un tan-na-na o una frase que tots hem repetit alguna vegada. Perquè abans de Netflix, abans de les plataformes i fins i tot abans que existís el comandament amb 20 botons, tots teníem una cita amb la televisió. Sortíem de l'escola, deixàvem la motxilla en qualsevol racó i corríem cap al sofà. I segons l'any en què vau néixer, segur hi havia una sèrie que us feia impossible aixecar-vos fins que s'acabava. Avui fem un viatge per les sèries més emblemàtiques de la nostra infància. Prepareu-vos, perquè segur que més d'un i més d'una us farà cantar sense voler.

Anéssim als anys 70 i principis del 80, quan una vella era tota una estrella, tota una reina. Sí, si hi ha una sèrie que uneix diverses generacions, és l'Abeja Maya, aquella petita abella curiosa que preferia descobrir el món abans que quedar-se dins del rusc. Va arribar a finals dels anys 70 i ràpidament es va convertir en una icona. La seva sintonia encara avui és una de les més reconegudes de la televisió. I sí, tots recordem a Flip, a Willy i aquella melodia que es quedava enganxada durant dies. Després de l'Abeja Maya va arribar un altre protagonista impossible d'oblidar,

L'heu conegut? Era una nena que corria pels Alps, envoltada de cabres i del seu avi. Una sèrie tendra, encara que també ens va regalar algun dels primers drames infantils. Perquè, reconeguem-ho, quan la Heidi marxava a Frankfurt, més d'un va acabar amb un nus a la gola. Tots recordarem a Heidi, a Clara i a Pedro.

parlant de llàgrimes i de drames, arriba el rei del drama televisiu d'aquella època. Segur que també et sona d'alguna cosa.

ser en aquella època el rei del drama televisiu, el Marco, aquell nen que recorria mig món buscant la seva mare. Probablement va ser la primera vegada que molts vam descobrir una sèrie que podia fer plorar. I encara avui només cal sentir aquell En un puerto italiano. Eren drames. De fet, als anys 80 van portar també un canvi radical. Arribaven les aventures, la ciència-ficció i els robots gegants. Un dels grans fenòmens va ser el Comando G, 5 joves convertits en superherois que defensaven la Terra. Aquí es van convertir en un autèntic fenomen.

Comando G es va convertir en un autèntic fenomen. També el grup Parchís, que eren qui interpretaven aquesta cançó. Encara hi ha qui, quan sent la sintonia, intenta recordar el nom de tots cinc.

0: TV3 la va convertir en un autèntic fenomen social. El Goku, el Follet Tortuga, el Vegeta, milers de nens i nenes corrien cap a casa per no perdre's cap episodi. Molts encara discuteixen qui era més fort de tots i aquesta conversa probablement no acabarà mai. Però en aquella època també hi havia espai per a la fantasia que ens aportaven els barrufets.
1: Molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, és on viuen contents els barrufets.
2: El nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes, jo també.
0: Era aquell poble blau on gairebé tothom tenia com a nom segons la seva personalitat. Bon, recordareu del barrufet filòsof, el golafre, la barrufeta i, evidentment, en Gargamel, el dolent més maldestre de la història.

banda, si tu vas créixer als 90, va ser l'edat d'or dels dibuixos animats. És impossible que no coneguis a Oliver i a Benji. Els partits duraven més que una final de la Champions. El camp semblava tenir 15 quilòmetres i el porter podia passar mig episodi volant per l'aire, però ens encantava.

Doraemon amb una butxaca màgica capaç de solucionar qualsevol problema o gairebé, perquè normalment les coses acabaven moltes vegades encara pitjor per culpa del Nobita. A finals dels 90 també va esclatar un altre fenomen, els Pokémon. Tots volien ser entrenadors, tots volien tenir un Pikachu i tots vam intentar també aprendre els noms dels 151 primers Pokémons. Avui ja passen del miler i ja costa una miqueta més seguir-los. De fet, l'any 2000 també arribava

0: Unes sèries amb humor irreverent i les noves formes de veure la televisió. L'any 2000 va arribar un nen que també va revolucionar totes les tardes. Som graciós, divertits, som genial i tothom se'n va enamorar mi. Xin-xan. Som un nen i que no para tot el dia i no deixa de flipar. Irreverent, trapella, desvergonyit, els pares no sabien gairebé si riure o si plorar. Els nens ho tenien claríssim, eren partidaris de riure amb el Xin-Xan i les seves històries. I d'aquest fenomen a un altre fenomen, però en aquest sentit mundial, el Bob Esponja, una esponja optimista que vivia sota el mar. Poques sèries han aconseguit agradar tant als nens com als adults, com la de Bob Esponja.
1: ¿Estáis listos, chicos?
2: ¡Sí, capitán!
1: ¡Más fuerte!

0: I en aquest recorregut tan especial, encara que no sigui exactament una sèrie infantil, els Simpson també mereixen capítol a part. De fet, els Simpson porten més de 35 anys fent-nos riure i aquí assegura que han predit mig món. No sabem si és cert, però és veritable que Homer, Bart, Lisa, Maggie formen part de la família de milions de persones. I avui en dia les sèries ja no ens esperen cada tarda. Ens esperen Netflix, HBO, Disney Plus, Prime Video o qualsevol altra plataforma. Fem maratons. Veiem 5 capítols seguits i gairebé mai hem d'esperar una setmana sencera. Però hi ha una cosa que no ha canviat. Aquella sensació de recordar la sintonia d'una sèrie que miràvem de petits. Perquè les millors sèries no només ens explicaven històries. En recorden una època, en recorden els amics, ens recorden les tardes d'estiu, els entrepans de pa amb xocolata, a Fosquitos, Regalitos, Mi Merienda, El Tigretón, La Pantera Rosa, El Xocapic, i aquella frase que tots dèiem a casa: no em molesteu, que ara comença la sèrie.
1: Ai, quines ganes de veure una set d'aquestes sèries vintage que ens proposava ara la Tere des de la Plana. Quina gràcia de veure-les menjant un tigreton. Tere, m'has inspirat, ja tinc berenar i plan per aquesta tarda. Moltíssimes gràcies. Des de la Plana Ràdio, la Tere Gini, amb aquest reportatge tan entranyable que segur que us ha fet fins i tot posar la pell de gallina o caure una llagrimeta. Va, que seguim endavant, a veure si us supera això el Manel Ferrer. És l'hora, jo diria que una mica més tard de l'habitual, de saludar el Manel Ferrer i veure on és i què fa. Manel, des de Premià Mèdia, bon dia.
2: Bon dia, Núria. Doncs si estàveu parlant ara de tigretons, de dolços, sí? no sé què dirà el nostre convidat d'això, perquè les coincidències de la ràdio a vegades ho fan. Avui volem parlar més que de dolços, dels gelats, dels granitzats i les begudes també fredes, no?, que també entren en aquests moments de l'any, a l'estiu, però això pot afectar realment a la salut de les nostres dents, a la nostra boca. Doncs avui hem vingut per parlar amb el doctor Marc Llavallol, hem vingut a l'Univers Dental aquí a Premià de Mar. Doctor, com està? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primera pregunta i molt directa: les begudes fredes, els gelats, granitzats, són perjudicials per les nostres dents o si se'n fa un consum responsable podem anar passant?
3: És com tot, hem d'intentar no abusar, però hem de pensar que són begudes que són molt àcides, tenen un pH molt baix i són capaces de realment debilitar la nostra capa externa de la dent, que és l'esmalt, i provocar problemes.
2: Uh-huh. Problemes de quin tipus o fins on poden arribar? Suposo que estem parlant d'un consum molt excessiu, no que mengéssim molt gelats, però on podria arribar el problema si fem un excés d'aquest consum?
3: Clar, si ens passéssim, si debilitéssim constantment l'esmalt, podríem provocar com lesions que podrien provocar càries, diguéssim, lesions cavitades de la pròpia dent, i clar, això ho hauríem de tractar.
2: Mm-hmm. Per exemple, Núria, segurament ara estàs pensant, no?, quan sí. Doncs et menges un gelat, sí, un granitzat, aquella punxadeta, sí, que fa les dents en un primer moment, això, doctor, és normal o seria ja un símptoma?
3: Clar, com ara a l'estiu prenem coses molt més fredes, com bé dius, gelats, inclús begudes, notar una certa sensibilitat molt lleugereta vol dir que sigui algú realment dolent, però si ho notem a diari cada cop que prenem algú fred, doncs aquí sí que ens hauríem de preocupar, hauríem de plantejar-nos anar a visitar el nostre dentista de confiança i realment veure que no sigui res greu.
2: Uh-huh. Clar, amb això dèiem, anar a veure el dentista, i quines solucions hi haurien o què passaria si tinguéssim aquesta sensibilitat tan extrema?
3: Sí, si és un tema només de sensibilitat dentinària, doncs tenim productes avui en dia, ja sigui col·lutoris, pastes dentals, inclús gels, que ens ajuden molt a mitigar-la. Si per lo contrari és algú més greu, diguéssim, com podria ser una càries o algun tipus de problema més que haguem d'intervenir, doncs hauríem de visitar el nostre dentista, sí.
2: I ara, Núria, estic pensant, perquè buscant la cara bona de la situació, clar, no sé si, per exemple, menjant un gelat ens podem adonar que tenim una càries, si ens fa, per exemple, aquesta punxada que és més excessiva, és a dir, que potser el gelat pugui ajudar també a descobrir un problema.
1: Ets molt optimista, doncs, Manel.
2: Sí. Mira, a veure, però sembla que sí, diu el doctor.
3: Doncs sí, perquè, ja et dic, potser aquesta càries fa mesos que la tens, però perquè sí, a l'hivern, doncs, no has pres coses tan fredes i no ho has pogut sentir, aquesta sensació, i això, doncs, potser t'està donant com un avís de que alguna cosa està passant. Hem de pensar que si aquesta punxadeta és llarga, diguéssim, que l'estímul que et dona, aquesta rampa que t'adona, dura segons, inclús minuts, això ja vol dir que aquí hi ha alguna coseta més greu que hem de revisar.
2: Molt bé. Núria, vols preguntar alguna cosa al doctor?
1: Bé, no sé si l'estiu és època de que visitem el dentista, per allò de que tenim més temps i fas aquella revisió dental que sempre fa mandra, o justament, mira, passes de dentistes perquè fa mandra. Anar-hi i dius, ja hi aniré quan comenci el curs. Teniu molta intensitat de treballs aquests dies?
3: Doncs ens trobem amb això, molta gent que aprofita que ara té pues, potser més flexibilitat horària i que acudeixen aquí a la consulta per fer una revisió i per veure que tot estigui en ordre.
1: Molt bé.
2: Amb tot això, Núria, ara parlant d'aquesta revisió, i estàvem parlant, de fet, el doctor és especialista en el tema de les ortodòncies, endodòncies, que això no ens explicarà la diferència entre una cosa i l'altra, que volíem aprofitar per dir-ho, que cada cop són més estètiques, no?, i més visibles, no?, si ho comparem amb anys molt més enrere, doncs tots aquests aparells que es portaven a la boca, tot ha evolucionat molt, doctor.
3: Sí, nosaltres aquí a la consulta treballem per especialitats, tenim la nostra doctora, la doctora Pérez, que és l'ortodoncista, que porta tot el tema d'ortodòncia, des de sigui la convencional, els bràquets, els alineadors, que són aquestes invisibles que es diuen avui en dia. Jo en concret em dedico al tema de l'endodòncia, que és quan pues, el nervi està afectat, pues, acostuma a ser per la càries o inclús per traumatismes. Bueno, tenim un seguit de bons professionals que toquen les diferents especialitats.
2: Que bé. Tornant no sé aquesta si... sensibilitat. Digues, Núria,
1: No sé si ens podria donar algun consell d'higiene durant l'estiu, que sigui específic de l'estiu, o la higiene és igual a l'estiu i a l'hivern i en tota època. Consells per cuidar-nos.
3: El que hem de pensar és que ara a l'estar molta gent de vacances, pues ens relaxem una miqueta en els nostres hàbits diaris, no?
1: Sí.
3: Jo el que es recomana és seguir la rutina d'higiene de sempre, de 3 cops al dia. No cal que sigui immediatament després de l'àpat de l'esmorzar, el dinar, el sopar, perquè aquí tenim molta acidesa a la boca i seria contraproduent, però mitja horeta després de menjar és l'ideal poder fer aquesta bona higiene. Tant la interproximal, amb els fils dentals, les sedes o inclús els raspallets interproximals, i seguidament del raspall convencional o inclús l'elèctric. Però sí, hem d'intentar evitar el picar entre hores. Sé que estem de vacances, que tenim moltes hores, ve molt de gust, ara aquí pico uns frits secs, aquí unes patatetes, un gelat, però això són agressions constants a les nostres dents i no tenim la boca pensada per rebre tants atacs diaris. Llavors intentem reduir la ingesta al llarg del dia i sempre hidratants a molt, que tinguem molta saliva, que al final és la que ens ajuda a protegir les nostres dents d'aquestes agressions àcides.
2: Ara, justament, abans de parlar amb tu, estàvem escoltant aquest reportatge que parlaven doncs, una mica d'aquests dolços, aquestes pastes, no?, que ens aboquen una mica a la infància, les panteres roses, els fosquitos, etc. Suposo que això també, avui estem parlant de gelats, però també són productes que poden també doncs, ser perjudicials també per les nostres dents, els dolços.
3: Totalment. Són productes amb un component de sucre altíssim. És veritat que els disfrutem i la vida es tracta d'això, de poder menjar de tot i disfrutar-ho, però hem d'intentar ser flexibles. Podem menjar aquestes coses? Pues puntualment podem menjar-les, però ens hem de tenir una higiene extremadament bona, que tinguem això, com unes rutines establertes de no saltar-nos a rentar les dents al matí, no saltar-nos a rentar les dents a migdia, a la nit, és la manera que tenim de combatre aquestes agressions d'aquests productes tan dolços.
2: Per tant, amb moderació, Núria, ja veus que sí que podem recórrer aquesta nostàlgia que parlàvem abans, eh?
1: Tot es pot fer. No,
2: de fet, ara amb això que parlàvem, és veritat que el dentista, si ho comparem amb altres especialitats mèdiques, sembla que la gent hi va un cop l'any i si poden s'hi escapen i gairebé cada 2 anys. És a dir, ens falta una mica, doctor, l'hàbit d'anar al dentista, o hi anem ja quan tenim el dolor que ja no podem aguantar més?
3: Això ha canviat molt. Abans ens trobàvem gent que tenia aquesta certa pues, com una adversió cap al dentista, que intentava no anar-hi, però això està canviant molt i la gent ja ho ha agafat com algo rutinari. D'anar-te a fer la teva revisió és molt millor una cosa preventiva, veure que tot estigui en ordre, o si trobem alguna cosa que sigui petita, que no deixar-nos la boca en un mal estat, llavors venen amb el dolor i llavors ja no és una coseta que s'ha d'arreglar, és una gran muntanya el que ens trobem per combatre, diguéssim. Llavors recomanem això, una visita anual. Hi ha gent que inclús que la necessita 2 cops a l'any perquè tenen molta tendència a fer càries, o gent que té, diguéssim, enfermetat periodontal, que han d'anar de forma puntual a fer els seus tractaments de les genives, però és el que recomanem.
2: Molt bé, per tant, com en qualsevol altra especialitat, la prevenció, no? Moltíssim millor del que pensàvem. Tornant de nou als problemes aquests que parlàvem concrets més de l'estiu, això ho noteu durant l'estiu o potser la gent se n'adona just quan doncs, comença el setembre, octubre, que ja deixem de fer doncs, el consum d'aquests productes, els gelats, les coses fredes?
3: Sí, hi ha gent que directament s'ho deixa, diguéssim, perquè estava de vacances, no està aquí o el que sigui, llavors ens ho trobem més de cara al setembre, o hi ha casos així més dramàtics, diguéssim, on el pacient ja té un dolor tan marcat que acudeix d'urgència perquè és que no pot tolerar-ho, i en aquests casos, clar, ens toca intervenir-hi per posar-hi solució.
2: Doncs gairebé per acabar, doctor, i per recollir una mica tot el que ens ha explicat molt bé avui, per cert debutava avui amb aquestes entrevistes al doctor, per tant estem molt contents que ho hagi pogut fer a l'Obert per Vacances. Resumidament, quina prevenció hem d'aplicar per això, per aquesta ingesta de gelats, de granitzats, de begudes fredes, per d'alguna manera mitigar al màxim aquestes molèsties que parlàvem?
3: Doncs com ho comentàvem, amb una miqueta de moderació, sense abusar, no estar tot el dia menjant ja sigui de gelats o dolços, tenir la higiene molt estricta, la que fem de forma habitual, que el fet que estiguem de vacances no hem d'empitjorar la nostra higiene oral, al revés, tenim més temps, pues, siguem conscients, disfrutar de la vida, es pot menjar de tot, es pot vendre de tot, amb moderació. Després del gelat, pues, podem glopejant i que sigui amb aigua, per treure una miqueta aquest sucre que ens pot quedar a les dents, i res, si tenim qualsevol avís d'alguna molèstia més marcada, diguéssim, doncs trucar al dentista de confiança.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos. Digues, Núria.
1: Tinc una pregunta friqui.
2: Sí,
1: allò que fem de quan s'acaba la beguda amb gel, del gel que queda a mastegar-lo...
2: Ui, això, la cara del doctor no l'estàs veient, però vaja.
3: No, això hi ha gent que té el costum i ho hem d'intentar evitar com vale. Sigui. Pensem que és una estructura, és algo molt fort, com si mastegéssim una pedra,
1: sí.
3: I ja té els dos components, la rigidesa i a sobre el fred. Podem provocar fracturetes a les dents o inclús mals majors. S'ha d'intentar evitar. Els gelats, tot això dur, hem d'intentar, més que mastegar-ho, pues anar-ho desfent amb la llengua, diguéssim.
1: Mira.
2: Molt bé, paciència, deixar que el gel es fongui, Núria, per tant no ho facis això de mossegar els glaçons perquè és fatal. Gràcies, doctor, i gràcies també a Univers Central per obrir-nos avui les portes. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, com vulgueu.
1: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, també moltíssimes gràcies. Fins demà,
2: gràcies,
1: company.
2: Gràcies, fins demà.
1: Adéu.
4: Obert per Vacances.
1: Darrer lliurament avui del podcast que us venim oferint al voltant de l'eclipsi. La setmana vinent ja és la setmana de l'eclipsi, serà dimecres. Nosaltres des de dilluns que us oferirem a programació especial dedicada a aquest fenomen astronòmic. Però avui sí que hem d'escoltar l'últim apunt que ens porten els experts de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona sobre l'eclipsi. Eclipse de ciència. Atenció, perquè avui jo crec que és molt pràctic el que us explicarem. Tots aquells que pensàveu fer fotografia del moment en qüestió, heu de tenir en compte aquests consells que ens donen.
4: Eclipsat de Ciència, el podcast de la Universitat Rovira i Virgili que ens prepara per a l'eclipsi total.

0: L'eclipsi solar total d'aquest 12 d'agost serà molt fotografiat. Aquest aspecte ens ocupa en el vuitè i últim capítol del podcast. I en volem parlar amb Carles Aliagas, professor del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la Universitat de Rovira i Virgili i un gran coneixedor del món de la fotografia. Carles Aliagas, abans d'entrar en l'àmbit de les recomanacions, alguna consideració prèvia sobre fotografiar l'eclipsi amb telèfon mòbil, que és el que segurament faran, en fi, desenes de milers o centenars de milers de persones, o fer-ho amb una càmera professional?
1: Sí, efectivament, els telèfons mòbils cada dia tenen més qualitat i permeten, doncs, mitjançant una mica de zoom, doncs, captar, doncs, el que seria la imatge del disc solar. En aquest cas, la recomanació fonamental és precaució en ficar filtres solars que estiguin homologats i per tal de protegir la lent i evidentment, els ulls, si siguin anem saltant entre pantalla i sol.
0: Segons, però, doncs, les exigències que vulguem, un telèfon mòbil sí que pot servir per fer bones imatges, per captar bones imatges de l'eclipsi?
1: Jo preferiria fer-ho, evidentment, amb càmera fotogràfica, amb trípode, però, evidentment, alguna imatge, doncs, sí que pot quedar bé. Però és que no cal abusar i no cal esperar una gran imatge.
0: Sí. Molt bé. Doncs anem a la càmera professional i al trípode, que d'això és l'expert, el Carles. Primer, suposo, és planificar la jornada, planificar aquest 12 d'agost, aquest esdeveniment històric, que és un eclipsi solar total. Per tant, el principal és buscar una bona ubicació?
1: La ubicació és important, perquè d'alguna manera, doncs, el que tenim és que aquest eclipsi estarà molt, molt a prop de l'horitzó i, depenent del relleu que tinguem al nostre voltant, siguin muntanyes o siguin edificis, doncs podrem veure'l o no. Llavors, evidentment, doncs, cal buscar un lloc en el qual l'horitzó no es tapi aquest eclipsi i puguem, doncs, planificar i ficar el trípode, doncs, amb possibilitats d'agafar-lo en garanties. L'altre tema és el temps. D'alguna manera, el temps no sabrem fins a l'últim moment si hi haurà núvols o no hi haurà núvols. Llavors, qualsevol planificació estarà lligada al que ens trobem a l'últim moment, doncs, en el cel.
0: Segons on trobem la ubicació o decidim la ubicació, serà també important arribar amb una certa antelació per tenir-ho tot ben preparat?
1: Es preveu que hi haurà problemes de trànsit i hi haurà carreteres que estan tallades. Llavors, millor buscar una ubicació proper del nostre àmbit. Uh-huh. I llavors que no haguem de fer grans desplaçaments perquè es preveu que hi hagi problemes.
0: Molt bé, un cop ja tenim, doncs, la ubicació decidida i tenim la càmera a punt i el trípode, quins objectius ens podem marcar com a fotògrafs en funció també segurament dels coneixements i de les exigències que ens marquem davant de l'eclipsi total?
1: L'eclipsi en la fase de parcialitat, doncs, és molt brillant el sol i pot cremar qualsevol dispositiu. En aquests instants, ja sigui amb un angular que podem captar tot el que és l'horitzó, amb algun amb algun edifici, amb algun monument, doncs requerirà que haguem de posar un angular en el qual agafarem bastanta imatge i, evidentment, protegit amb filtre també, amb un filtre solar homologat. L'altra qüestió és si volem ja centrar-nos en el que és l'esfera del sol, no? Llavors aquí haurem de ficar, doncs, un objectiu relativament llarg, no? Uns 300, 400, uns 800 mil·límetres, de manera que captarem, doncs, amb una càmera reflex o ja sigui mirrorless, doncs només omplirem el màxim del frame a la imatge del sol, no? I altra vegada, doncs, com és eclipse, com és parcial, el sol és molt brillant i també requerirem un filtre solar per tal de protegir. L'altra cosa és en el moment de la totalitat, en el qual allí el sol està completament tapat, ja no corre perill als nostres sensors, haurem de treure el filtre, perquè si no quedarà molt fosc i no podrem captar cap mena d'imatge, i aleshores veure quins serien els diferents moments en el qual podem fer aquesta fotografia per aconseguir diferents efectes. O bé la lluna oculta, mitjançant una exposició relativament llarga, que és potser de mig segon, un segon, o bé, doncs, el que anomenen perles de Baylis, que serien aquells raigs de sol que passen al voltant, a prop dels volcans, en el moment just abans de l'eclipsi total, no? I també, doncs, hi ha un altre efecte, que són els anells de diamants, que també semblen, en el moment just abans de l'eclipsi total, doncs apareixen, no? Però aquests duren tan poc que pràcticament disparem a cegues, no? Fiquem una exposició ràpida, disparem i ja veure què és el que es trobem quan acabarem el treball.
0: Aquest moment pot ser precisament el més complicat de captar?
1: Jo crec que sí, perquè d'alguna manera, doncs, triga poc temps, estem en el moment que hem de treure el filtre per tal de poder fer fotos. Si ho fem amb molta atenció, correm el risc de cremar el sensor, perquè encara el sol encara és produint, i haurem d'esperar instants previs a que es produeixi. Hi ha aplicacions que calculen, en funció de la ubicació, el segon exacte en el qual es produirà aquest efecte. Aconsello que es busquen una aplicació d'aquest estil i programem doncs, que amb un error de 5-10 segons doncs, en el moment que es produiran aquests efectes.
0: I a priori, Carles, quin creus que pot ser el moment o els moments més espectaculars des del punt de vista fotogràfic de tot aquest procés previ i en el moment de la totalitat?
1: Com sempre, la gràcia és preparar-ho, no? O sigui, els que estem pensant en aquest dia 12, ja portem diversos mesos doncs, mirant l'equip, mirant la ubicació. Jo crec que el procés de preparació és el que omple més. En el moment que estàs allí, durarà tan poc que no ens donarà temps, no? I potser serà a posteriori que veurem el resultat, no? I evidentment, si hem pogut fer, que no hi ha hagut núvols, i hem pogut disfrutar del moment i fotografiar aquest efecte que estem buscant, doncs clar, evidentment, doncs que quedarem doncs, amb aquella medalleta, no? aquell objectiu aconseguit. No?
0: Uh-huh. I des del punt de vista de tècnic de configuració de la càmera, algunes recomanacions, alguns consells a tenir en compte?
1: En quant a la càmera, cada instant, no? Ja sigui previ o la totalitat, requereix diferents tipus d'exposició. Per exemple, doncs, en el moment que tinguem nosaltres la càmera i el sol sigui prou brillant, doncs, l'exposició amb el filtre doncs, no podem ficar un diafragma. El diafragma ens permet controlar la quantitat de llum que entra al sensor, doncs, relativament tancat, perquè el sol és molt lluminós. Llavors, amb un diafragma tancat tindrem millor qualitat i l'exposició doncs, pot ser doncs, amb una ISO relativament baixa i a una exposició de 1/50 o 250, doncs en tenim prou. No? O sigui, en l'etapa de parcialitat no hi ha molts problemes d'exposició. O sigui, qualsevol configuració que ens permeti captar la imatge serà suficient. És més complicat en el moment aquest just previ a la totalitat i durant la totalitat. Els minuts previs, els moments previs, com haurem tret el filtre, haurem de disparar velocitats molt altes, un 500, un 1.000, un 2.000. I llavors això el consideres fer una ràfaga, fer ràfagues des de que estàs a punt, fer una ràfaga suficientment ràpid i a veure què estàs captant durant aquest temps. I evidentment el diafragma també pot ser relativament moderat i que doni per qualitat. Un F8, un F5.6, un F11, mm-hmm. Ens anirà prou bé.
0: I els moments posteriors, perquè hem parlat molt dels previs i del moment de la totalitat i els posteriors, potser ja no hi arribarem a estar prou concentrats.
1: Els posteriors passen el mateix. Si aquests efectes de perla de baile i anilles de diamants es produeixen just abans, quan surt també es produeixen. En la qual doncs, també haurem d'estar preparats per fer, si en la primera vegada... O sigui, diguem que tenien dues oportunitats per fer els diamants, l'anell de diamants i les perles de bailes. Previ a la totalitat i just després de la totalitat. A veure, jo crec que hem de fer els dos i a veure què surten de la unió dels dos.
0: Mm-hmm. I entre un fotògraf, entre cometes, professional i un fotògraf entesc, però aficionat, algunes diferències a tenir en compte a l'hora d'afrontar l'experiència de l'eclipsi?
1: Els professionals, per sort, disposen d'equips millors, no? En la qual tenen objectius doncs, lo que diuen de pata negra, en la qual doncs, tenen una qualitat superior, i aquests, evidentment, doncs, la qualitat que obtindran del sol i de la totalitat i de la lluna serà superior als que nosaltres tinguem, no? com a aficionats. De totes maneres, en el moment que un objectiu li tingues el diafragma, la qualitat no arribarà, però sí s'hi acosta. Igual com a aficionat, qualsevol objectiu que tinguem al nostre abast de 300 mm per amunt i amb un diafragma que podem disparar F8, serà suficient per poder tindre imatges de qualitat.
0: I per anar acabant, Carles, com et planteixes tu personalment, com pot resultar aquesta experiència? Com l'afrontes?
1: Jo la foto preparant tres trípodes, en el qual intentaré fer els tres tipus de foto. El que passa és que, clar, només tenim dues mans, llavors només podem agafar i un dels equipaments. Els altres dos estaran de manera automatitzada, en la qual es programaran i aniran fent fotos doncs, cada 30 o cada minut i després veurem el resultat. O sigui, d'alguna manera és vas anant fent fins que al final doncs, trobes la solució. No?
0: Mm-hmm. S'acaba gaudint a posteriori. No?
1: S'acaba gaudint a posteriori.
0: En el moment és tan estressant que segurament no es pot...
1: Intentaré disfrutar, però sí, d'alguna manera sí que serà una mica estressant.
0: Molt bé, doncs gràcies, Carles Aliagas, per participar en aquesta sèrie d'Espais dedicats a l'eclipsi, i recordeu que si us ha agradat i interessat aquesta conversa, us convidem a escoltar la resta de capítols del nostre podcast.
2: Eclipsat de Ciència, un podcast de la Unitat de Comunicació i Divulgació de la Universitat Rovira i Virgili, un espai que realitza tècnicament Miguel Mocha i presenta Ricard Lauz.
3: Amb la col·laboració de Tarragona Ràdio en aquest cas. I tanquem amb un altre contingut totalment diferent, els Dog Tips, aquests consells pels gossos que ens porten des de Ràdio Calella. Avui parlant sobre puces, paparres i altres paràsits que, mira, volen anar de vacances amb el nostre gosset.
4: Sempre es diu que s'ha d'anar molt amb compte, sobretot a l'època de la primavera, perquè hi ha molts brots, com poden ser puces, paparres i altre tipus de paràsits. Però realment és només a la primavera o és tot l'any que hauríem de fer servir pipetes o algun tipus d'antiparasitari, tant intern com extern, per la nostra mascota? Què en penseu?
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Bueno, amb el canvi climàtic, els antiparasitaris...
4: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Els gossos que surten molt i van per muntanya, tot l'any. Els que estan en un pis tenen més dificultat, però jo he vist ja amb el canvi climàtic que ves puces i paparres tot l'any.
8: El que m'ha funcionat a mi molt bé... Que això...
4: Quico Baltrons, instructor caní.
8: Antiparasitaris externs, les pipetes van molt bé, les pastilles van molt bé...
7: Davant de puça i paparra, jo penso que el millor producte ara avui en dia són les pastilles, perquè són unes molècules que funcionen molt bé, i les pipetes a vegades poden quedar curtes, que no vol dir que hi quedin, eh? Però a vegades pel fet de mullar-se o per netejar-lo pot perdre l'efecte. Però clar, també davant del mosquit aquest de la famosa Leishmania no serveixen les pastilles, llavors la combinació d'un collar amb la pastilla o d'una pipeta amb la pastilla seria l'ideal.
8: El que passa que a vegades els collars antiparasitaris, si hi ha més gossos jugant, un li treu a l'altre i se'l pot menjar i també és perjudicial. Les pastilles estan molt bé. El que passa que avui en dia hi ha tantes enfermetats parasitàries de gossos, l'ideal és desparasitar el gos internament.
7: Els paràsits interns són cucs. Hi ha cucs plans i hi ha cucs rodons. Els cucs, bueno, poden encomanar-se a les persones. En els gossos, clar, si tu fossis molt rígid, l'hauries de desparasitar 4 cops l'any, cada 3 mesos. Això seria la manera perfecta de desparasitar. Però hem de pensar que com a mínim 2 cops l'any ho hauríem de fer. De fet, hi ha estudis inclús que han fet, perquè clar, això ho fan els laboratoris que venen aquests productes, que diuen que inclús en parcs infantils es troben ous de cucs, de paràsits de cucs d'aquests. Llavors, una de les coses que també hem de tenir molt en compte són aquestes malalties que es poden passar de gossos o gats a persones, i una d'aquestes són els cucs.
4: Alguna vegada us heu preguntat què ho fa que el nostre animal no estigui del tot normal? I què seria tenir una conducta normal? Nosaltres alguna vegada ho associem amb l'energia que pugui tenir o amb que està com sempre, amb ganes de jugar, amb ganes de menjar, amb ganes de dormir, però quan no reuneix tots aquests requisits i està estranya, com hem de reaccionar amb la nostra mascota? Què creieu que s'ha de fer i quina creieu que seria l'alarma justa que ens faria haver-la de dur al veterinari?
9: Quan tu tens un dubte, millor aclarir el dubte.
4: Josep Estanyol, veterinari.
9: A mi, moltes vegades me ve gent i me diu, mira, te'l porto per això. Li miro i dic, estigues tranquil, que no passa res, o que això se li passarà de seguida, val? Però millor no estar amb el neguit a dintre i estar tota la nit sense dormir i estar tot el dia patint per si és algo greu.
8: Bueno, cadascú coneix el seu gos, però sí, els gossos n'enganyen. Quan un gos està malalt, canvia el comportament, és que està malalt. Perquè potser a vegades són tan forts que és massa tard, no és com nosaltres, que de seguida ens queixem. Un gos quan canvia d'actitud i no vol menjar i tal, ves al veterinari, perquè segurament que té algo greu ja de fa dies, passa no t'has donat compte.
9: A vegades me venen una persona perquè té una berrugueta, perquè té un granet. Doncs clar, si és això, se li explica i ja està.
8: Sí, sempre és millor anar al veterinari. Sempre és millor. Perquè és que els gossos tenen això, com no ens poden dir, mira, me trobo malament, ells aguanten fins que no poden més. I llavors es nota molt amb l'ensinistrament a vegades. Si un gos... jo el treballo amb gossos, de seguida ho detecto, però hi ha propietaris que no, que a vegades com venen al veterinari és massa tard.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Una píndola informativa, Dog Tips, que ens arriba des de Ràdio Calella. I així, a falta de res, de 9, gairebé 8 minuts per arribar a les 11, anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats del dia. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, bon dia.
10: Hola, bon dia.
3: Bon dia. Mira, la primera parada la fem al Cosmocaixa de Barcelona, que ens ofereixen una nit loca.
10: Sí, moltíssimes activitats, que és el Cosmonits, que és un cicle que en el que la biodiversitat és la protagonista d'aquest any, i hi haurà tallers, jocs, reptes, projeccions i monòlegs científics al voltant precisament d'aquesta temàtica. I això serà avui, de les 6 de la tarda a 11:45 de la nit, té un preu de 8 euros l'entrada i fins que s'ompli l'aforament.
3: Molt bé, la particularitat és això, que és una manera de visitar el Cosmocaixa, però nocturna, la Cosmonit, que normalment doncs no són horaris en què organitzin activitats, i en aquest cas sí. Més cosetes a Roses ens porta la propera proposta.
10: Doncs sí, la cantant Tura Sala, que va participar a Eufòria, doncs, i que és una de les veus emergents del panorama musical actual català, presentarà el seu nou projecte que fusiona el pop, el neosoul i pinzellades de funk i afrobeat. La sentim una miqueta.
11: Vull tornar a sentir aquell foc que crema, em crema l'espera.
10: Tot això ho fa dintre del que és el Festival Sons del Món, allà a la Ciutadella de Roses, i les entrades per aquesta actuació són 7 euros.
3: Molt bé, no sé si tenim més informació sobre aquest concert, no? Deixarem aquí?
10: Sí, vull dir, vinga, que és avui, això sí.
3: Ah, doncs és una informació important, avui a 8:45, si esteu al propet, ja ho sabeu, de la Ciutadella de Roses. Vinga, i més música, en aquest cas de violí.
10: Sí, sí, tenim aquí a propet de casa, a Montroig, una cita musical molt especial. I és que la Fundació Mas Miró acull el concert de la violinista Inés Isel, i la particularitat és que el recital de violí està concebut com un diàleg entre la música i la pintura, tal com ens explica la mateixa Isel.
12: La idea d'unir-lo amb els quadres del Joan Miró va néixer perquè no volia fer un recital de violí qualsevol, volia crear una experiència diferent, un diàleg entre la pintura i la música. I bueno, mirant les obres de Miró vaig començar a trobar-hi emocions i ritmes i atmosferes que es podien percebir en la música de Bach, Bretons, Kreisler i Isa, i bueno, a partir d'allà vaig començar a construir aquest recorregut.
10: Doncs bé, tal com sentíem, la violinista ens diu això, que va barrejar el que són els quadres de Miró amb les peces que li recordaven i ha creat una peça molt maca que es diu Els colors del violí.
3: Molt bé, tot això ho podrem escoltar divendres, en aquest cas, no? A les 9 del vespre?
10: No, demà... demà divendres. Bua, no sé
3: molt bé, Lídia, saps pitjor que jo.
10: Sí, demà
3: s'ha
10: divendres.
3: De saber quan és divendres, qualsevol altre dia no, però divendres s'ha de saber quan és.
10: Sí, és demà a les 9 de la nit, correcte. I molt abans podeu aprofitar per visitar Mas Miró, que molta gent no coneix el lloc, i és preciós, és una casa pairal maquíssima allà a Montroig, així que us invitem a visitar-la també.
3: Molt bé, Lídia Porta, una abraçada, fins demà.
10: Una abraçada, adéu. Fins demà.
3: El temps justíssim per simplement a connectar amb l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, quin és el tema, la pregunta del dia de demà.
13: Doncs mireu, demà el tema del dia és turisme, d'acord? És a dir, ens podeu dir on us agradaria fer turisme, històries que tingueu, anècdotes, el que sigui. Serà un tema obert, però dedicat al turisme.
3: Vinga, turisme en general, i aquí entra tot, qualsevol cosa. Jo ja estic pensant en souvenirs.
13: Per exemple. Souvenirs, o on us agradaria anar, per exemple, aquest estiu, sí. O el viatge del vostre somni, de la vostra vida.
3: Molt bé. Doncs vinga, us apuntem i anem pensant, i demà participem a l'Obert per Vacances. Gràcies, Aina, una abraçada, Cardedeu.
13: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
3: I a falta res de 4 minutets per arribar a les 11, ho deixem aquí. Marxem amb música, com sempre, i us prometem demà un programa de final de setmana esplèndid, com sempre. Espero que també sigueu vosaltres.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem!
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10 euros amb 49 al quilo. Sempre les millors promos. Sí.

Cançó i tema de pista de ball plena de gom a gom, cançó de discoteca, la nova de David Guetta, Third Party, John Martin. Aquí tens el Human.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 litres en 3 hores en diverses comarques de l'interior i del Pirineu, amb especial incidència concretament a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant de possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis de cara al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim de Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació també dels veïns. El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres durant aquesta matinada. El foc també ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior i els bombers han extingit l'incendi, han ventilat els dos edificis i han atès un total de 7 persones que volíem dir que les ha atès el SEM. 5 d'aquestes han estat donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I un home ha mort a Empúria Brava després que la moto d'aigua que conduïa xoqués amb una embarcació recreativa. Segons el testimoni del seu fill, la barca els hauria passat per sobre i hauria fugit del lloc dels fets. Tot i els intents de reanimació dels serveis d'emergència, no se li ha pogut salvar la vida. La Guàrdia Civil ha obert ara una investigació per tal d'esclarir les circumstàncies d'aquest accident. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i Elma Saiz no compareixeran avui davant la Comissió LIBE del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, al·legant incompatibilitats d'agenda. La seva absència ha estat criticada pel PP europeu, que acusa el govern espanyol d'evitar donar explicacions davant les institucions europees en plena crisi migratòria. El rei Felip VI, però, rebrà avui al Palau de Mirabent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, en una reunió centrada per gestionar aquesta crisi. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
3: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, passant 3 minuts del punt de les 11. Us acompanya un servidor, Miquel Costa, fins al punt de la 1 amb la música amb la que arrenquem, de fet, amb Bad Bunny, Prince Royce i J Balvin, aquest Sensualitat.

0: El 2017, que va sortir aquesta col·laboració entre Bad Bunny, Prince Royce i J Balvin, convertint-se en una d'aquestes cançons que sempre, de manera inexplicable, sonen a estiu, no? Et porten també aquesta nostàlgia també d'haver sortit ara ja fa tants anys. Anem amb aquesta de Maracucho Bueno Muere Chiquito, l'àlbum de Cruz Cafuné. Es diu Coquito la pieza.
1: Oiga, mami, esto se quieta. Oiga, mami,

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Vinga, va, i seguim recordant cançons d'ara ja fa uns anys amb aquest Mala Mujer remix de C. Tangana, Farruko i French Montana.
2: Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas, bebé. Mala mujer, mala mujer.

0: Yeah. Se Tangana. Easy.
1: Monte.
0: From Miami. Mala mujer.
2: I això era aquest remix de Mala Mujer de C. Tangana, French Montana i Farruko. I anem amb el telèfono d'Aitana.

0: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Passen 4 minuts d'un quart de 12, anem a Manuel i Daddy Yankee amb el seu Addictiva.

I això era aquest Addictiva entre Daddy Yankee i Anuel, la col·laboració entre els cantants de Puerto Rico. I anem a una altra col·laboració entre artistes puertorriquenys, sortida només un mes abans d'aquest Addictiva, l'octubre del 2018, Jay Cortez amb Zion i Lennox, els Somos Iguales.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Vinga, va, anem a recordar aquest Culpables de Karol G i Anuel.

amb Karol G i Anuel, amb aquest culpable és que arribem al punt de 11:45, aquesta col·laboració que va sortir ara ja fa uns anys, quan eren parella i tot, ara ja fa temps també que no ho són. Anem amb Zion i Lennox, que aquests, parella sentimental no ho sé, però duet musical segur, i van treure ara ja fa 8 anys aquest La Player.

0: Records.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Seguim i ho fem amb aquesta col·laboració tan inesperada. Marc Anthony amb Will Smith i Bad Bunny amb el seu Estar Rico.
3: Will Smith.
4: Haciendo historia. Ha ha.

0: Uau! Quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
3: I anem amb un clàssic d'Ava, aquest Gimme, Gimme, Gimme, que és una cançó, com moltes altres, que no es queda exempta de ser versionada per càntics de futbol, com passa sobretot molt a Anglaterra, i passa ara amb l'afició del Tottenham Hotspur, amb el seu jugador Dejan Kulusevski, que diuen Gimme, Gimme, Gimme, a Jinger from Sweden, number 21, his name is Kulusevski. De veritat que no saben què inventar, però en qualsevol cas, amb càntic o no de per mig, aquest és tot un clàssic d'Ava.

Això era aquest Gimme, Gimme, Gimme de ABBA, i quan passen 3 minuts de 3 quarts de 12 anem amb un clàssic també de Michael Jackson, el seu Human Nature.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Vinga, i quan estem a punt d'arribar al punt de les 12, seguim i ho fem amb Coldplay i aquest Viva la Vida.

Això era aquest Viva la Vida de Coldplay, amb el que estem a punt ja d'arribar a aquest punt de les 12 i ho acabarem de fer amb Maroon 5 i el seu Moves Like Jagger.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de tempestes intenses avui a la tarda i al vespre, amb risc de superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els 60 en 3 hores en diverses comarques de l'interior i Pirineu, com són la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental, l'interior del Camp de Tarragona i també el prelitoral central. Les autoritats demanen extremar la precaució davant possibles inundacions sobtades, evitar desplaçaments innecessaris i no travessar zones inundables. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures del 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I una persona ha resultat ferida menys greu en l'incendi de la cuina d'un pis del carrer de Prim a Reus aquest matí. Els bombers han extingit ràpidament les flames, han revisat i ventilat tot l'edifici després de l'autoevacuació dels veïns. El SEM també ha traslladat a la persona afectada a l'Hospital Sant Joan de Reus. I a banda, un altre incendi, en aquest cas en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona, ha obligat també a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres aquesta matinada. El foc també havia afectat un habitatge de l'edifici del costat a través del pati interior. En total, el SEM ha hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 han estat traslladades en estat menys greu també a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua a Empúria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa de lloguer de la barca, passarà ara a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló de la Plana, deixa 2 carrils tallats i provoca retencions de fins a 10 quilòmetres en aquest punt. A banda, un altre accident, també a l'AP7, però en aquest cas a l'altura de Parets del Vallès, direcció Girona, deixa també un carril tallat. També una avaria a l'A26 a Montagut, direcció Lot, provoca circulació intensa. I en clau política, els ministres Fernando Grande Marlaska i el Mas Said no compareixen avui davant la Comissió Libe del Parlament Europeu sobre la crisi migratòria de Ceuta, alegant incompatibilitats d'agenda. Per la seva banda, el rei Felip VI sí que rebrà avui al Palau de Marivent el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, per parlar d'aquesta crisi.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, passen 3 minuts de les 12 en punt i nosaltres que seguim aquí acompanyant-te per arribar fins al punt de la 1 amb la música i arrenquem aquesta darrera hora amb Michael Jackson, Thriller.

I això era aquest Thriller de Michael Jackson, tan mític, i el videoclip també molt i molt mític. I anem amb aquesta d'Oasis, retrocedim, bueno, continuem en aquest cas al segle passat, el 1995, amb aquest Wonderwall.

Escoltàvem a Queen amb aquest Don't Stop Me Now. Quan passen 2 minuts d'1/4 d'1, nosaltres seguim i ho fem amb Redbone amb aquest Come and Get Your Love.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Vinga, va, anem amb un dels clàssics del reggaeton, aquesta en solitari de Randy, que es diu Soy una gárgola.
3: Me encanta salir de noche, yo no le temo en la oscuridad.

Mitiquíssim aquest Soy una gàrgola de Randy, i anem a recordar el 2004 quan va sortir aquest El natural de Teo Calderón i Yandel.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: I seguim, anem amb l'Umbrella de...

Això era aquest Umbrella de Rihanna quan passen 2 minuts de 2:15. Nosaltres que seguim amb aquest repàs musical i ho fem amb Shakira i el seu Addicted to You.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Anem amb tot un clàssic que té diverses versions, però aquesta, sens dubte, és la preferida de molts. Aquest Wisin i Yandel amb Daddy Yankee, Don Omar, Mallorca i jo, 3.

0: Quaresma. Llegó papá.
1: Wisin i Yandel, Daddy Yankee i Don Omar amb aquest Mallor que jo 3, i cada vegada que mencionen Mallor que jo o alguna de les seves versions només puc recordar quan van fer aquesta performance Wisin i Yandel juntament amb Rauw Alejandro i Cortez, i que havia de sortir una nova versió d'aquest Mallor que jo amb aquests dos artistes porto-riquenys, i que finalment és una versió que no va sortir a la llum i que sembla que mai sortirà a la llum. La que va sortir a la llum va ser publicada ara ja fa 19 anys, qui ho diria, és aquesta de Zion, el seu Sundada.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Vinga, va, són 3:15, nosaltres que continuem i ho fem amb un dels grans èxits del moment, que és aquest Superestrella d'Aitana, malgrat haver sortit a l'octubre, que continua sonant i sonant.

Això era aquest superestrella del darrer projecte d'Aitana, i nosaltres que seguim i seguim també amb el gran èxit d'un altre artista del seu darrer àlbum, aquest La Graciosa de Quevedo juntament amb Elvis Crespo, d'aquest darrer àlbum El Baifo.

0: més sabrosa.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
4: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
3: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
4: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
3: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
4: Ajuntament de Vilafant.
5: Vinga, va, estem a punt d'arribar a aquest punt de la una i anem amb aquesta novetat de Lewis Potter, Wimbledon.

Això era aquest Wimbledon de Lewis Potter, aquesta estrena molt recent del cantant canari d'origen britànic, i nosaltres que estem a punt de plegar i ho farem ara amb aquesta cançó de Psycho juntament amb Chencho Corleone pel seu darrer àlbum Los Angelitos. Ha estat un plaer acompanyar-te amb aquesta actualitat musical, un servidor Miquel Costa, fins a aquest punt de la una, que arribem, com dic, amb Psycho i Chencho.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Atenció a la meteorologia, perquè a partir d'aquest migdia i durant tota la tarda es preveuen pluges intenses acompanyades de vent a diversos punts del país. Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 per intensitat i acumulació de pluja a la Catalunya central, al Pirineu i Prepirineu Oriental, a l'interior del Camp de Tarragona i també al prelitoral central. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violents, sobretot ratxes fortes de vent i també pedra. Per això, la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, demana ser previsors i extremar la precaució tant en les activitats previstes a l'aire lliure com en les de conducció i a rius i rieres on es poden produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
1: Es preveu que aquest episodi es pugui allargar fins almenys aquesta mitjanit. I el govern ha obert una convocatòria de 15 milions d'euros en ajuts perquè els ajuntaments puguin crear o mantenir franges de protecció contra incendis forestals al voltant de nuclis habitats. La línia amplia els terminis i incrementa les subvencions fins a 250.000 euros per municipi, amb cobertures de fins al 95% en municipis rurals, dins d'un programa que destinarà 75 milions d'euros a la prevenció d'incendis fins al 2030. I a banda, un incendi en un pis del carrer Doctor Robert de Badalona ha obligat a confinar diversos veïns i evacuar-ne d'altres. Durant aquesta matinada del foc ha afectat un habitatge de l'edifici del costat a través d'un pati interior. Els bombers han extingit l'incendi i s'han hagut d'atendre 7 persones, 5 donades d'alta in situ i 2 traslladades en estat menys greu a l'Hospital Germans Trias i Pujol. I la Guàrdia Civil ha detingut el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal amb una moto d'aigua ahir a Empuria Brava després que presumptament atropellés la víctima i fugís sense auxiliar-la. L'home, localitzat gràcies a la col·laboració de testimonis i de l'empresa de lloguer de la barca, passarà a disposició judicial acusat d'homicidi imprudent i d'omissió del deure de socors. I en mobilitat, un incendi d'un camió a la Pesada de Tarragona, direcció Castelló de la Plana, continua deixant dos carrers tallats i provoca retencions importants que superen els 10 quilòmetres. A banda, també, un altre accident a la Pesada Montmeló, direcció Girona, també deixa un carrer tallat en aquest punt, i a banda, una avaria a la 26 a Montegut, direcció Lot, també provoca retencions.
0: Notícies en xarxa.
3: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10 € amb 49 al quilo. Sempre les millors promos. Si vols...

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui dijous 6 d'agost del 2026.
2: Anem a repassar els titulars de les notícies més importants i destacades. Nits de Circ tornarà a portar roses als millors artistes del circ internacional.
1: El grup Tramuntana obre una nova estació de servei a Vilatenim.
2: Mor el conductor d'una moto d'aigua en un accident amb una embarcació a Empuriaraba.
1: Jordi Masquef critica l'oferta de l'hotel Travé per acollir migrants procedents de Ceuta.
2: Roses dona el tret de sortir de la festa major amb una programació centrada en la cultura.
1: La botiga Font de Figueres tancarà després de 120 anys d'història. I el temps amb Marc Jaureguizar.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Roses acollirà del 18 al 23 d'agost la 6a edició de Nits de Circ, que reunirà a la Ciutadella 29 artistes internacionals de 8 països en un espectacle a l'aire lliure amb acrobàcies, equilibris i malabars. Entre els principals reclams hi destaca el grup nord-americà Flying Caballero, recentment premiat al Festival Internacional de Circ de Monte Carlo pels seus espectaculars números del trapezi volant.
3: L'actual edició de Nits de Circ ja compta amb més de 9.000 localitats venudes, del total de 19.500. És un ritme de venda frenètic, el que ha suposat que en la nova ciutat que s'afegeix aquest any, que és Palamós, s'hi inclogui una representació més. Per tant, l'última representació d'aquestes Nits de Circ serà el 30 d'agost. En total són 15 sessions, totes comencen a 2:15 del vespre, quan cau el sol, perquè així la nit es transforma en el decorat de fons d'aquestes Nits de Circ. És un circ d'altíssima qualitat que es fa sota els estrels, es munta un circ sencer, la seva grada, pista, l'orquestra, l'escenari, però sense la lona, el que permet efectes màgics, que és veure les atraccions aèries doncs, sota els estels, en primer lloc dels Jardins de Besalú, on hi actuaran del 12 al 15 d'agost, més tard a la Ciutadella de Roses, del 18 al 23 d'agost, per concloure entre el 26 i 30 d'agost a la plaça Josep Cerquella de Palamós.
1: Així ens ho comentava Genís Matavós, director del festival i president del Circus Art Foundation. L'espectacle començarà cada nit a 9:15, després de l'obertura del Village amb música en directe i oferta gastronòmica. Les entrades ja es poden adquirir al web del festival i als diferents punts de venda habilitats.
2: El grup Tramuntana ha obert parcialment una nova estació de servei a la zona comercial de Vilatenim a Figueres. De moment ja funcionen els assortidors de combustible i el servei de rentat de vehicles, mentre que la botiga entrarà en funcionament en una segona fase. La nova benzinera està situada al costat de la carretera C-260 i reforça la presència del grup de l'Alt Empordà després de la reobertura de l'estació del Port de la Selva a principis d'aquest any. Amb aquesta obertura, el grup Tramuntana continua l'expansió del seu negoci 80 anys després de la seva fundació, ampliant els serveis que ofereix més enllà de supermercats, restauració i hoteleria.
1: Un home va morir aquest dimecres a la tarda després de patir un accident entre una moto d'aigua i una embarcació recreativa davant la costa d'Empuriabrava. Segons el relat del fill de la víctima, que l'acompanyava en una altra moto d'aigua, l'embarcació els hauria embestit i hauria fugit del lloc dels fets. Salvament Marítim va practicar maniobres de reanimació i la víctima va ser traslladada fins al port de Roses, on els equips del SEM van intentar reanimar-la sense èxit. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per identificar l'embarcació implicada i aclarir les circumstàncies de l'accident.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha criticat l'oferta de l'hotel Travé per participar en el programa estatal d'acollida de persones migrants arribades de Ceuta. Masquef acusa l'establiment de voler fer negoci amb diners públics i ha assegurat que l'Ajuntament vetllarà perquè compleixi totes les seves obligacions amb la ciutat. L'alcalde també considera que Catalunya ja ha fet un esforç d'acollida molt important i reclama una millor gestió de la política migratòria per part de l'Estat.
1: La Festa Major de Roses arranca aquest cap de setmana amb una programació que aposta especialment per la cultura, amb teatre, música, sardanes, havaneres i activitats tradicionals. Entre les novetats d'enguany destaca el pregó, que anirà a càrrec del grup de teatre de Roses, amb una performance així com una nova oferta de tallers i concerts infantils que substituiran les tradicionals fires del recinte de l'antic càmping Bahia. El programa també manté cites consolidades com la travessia de natació al Port de Roses, les havaneres amb els pescadors de l'Escala, el correfoc, la dracma de plata i el castell de focs artificials, que posarà el punt final a la festa el 16 d'agost.
2: La històrica botiga Font, situada a la plaça de l'Ajuntament de Figueres, ha anunciat el tancament definitiu després de 120 anys d'activitat. L'establiment ja ha iniciat la liquidació del negoci. Fundada a principis del segle XX com a sastreria artesanal, la botiga ha passat per 4 generacions amb la família Font i s'ha convertit en un referent de la moda i de la confecció de qualitat a la ciutat. L'actual responsable, Norbert Font, assegura que el tancament no s'ha de viure amb tristesa, sinó com al final d'una etapa i l'inici d'una nova etapa personal, després de més d'un segle de servei al comerç figuerenc.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Marc Jaureguizar. Bon dia.
5: Molt bon dia. Arrenquem aquest dijous aquí a comarques de Girona amb unes temperatures mínimes que tornen a ser elevades, sobretot al nord del Cap de Creus, degut a que ens arriba aquesta tramuntana molt més rescalfada. Amb un matí que en general tornarà a ser molt assolellat, a partir de mig matí i sobretot al migdia tindrem el creixement ja de les primeres nuvolades a punts de la Cerdanya i del Ripollès, i de fet aquí arrencaran les primeres precipitacions que a mesura vagin passant les hores de la tarda afectaran també a punts de la Garrotxa, l'interior de l'Alt Empordà, del Pla de l'Estany i també l'interior del Gironès i de la Selva. Molta precaució perquè aquests ruixats anien acompanyats de tempesta i també d'algun fenomen sever, com fortes ratxes de vent o també d'alguna calamarsada. Creiem que la mateixa línia de la costa del Baix Empordà, aquí els ruixats quedarien una miqueta més al marge. I tot plegat amb unes temperatures que en general seran una miqueta més baixes.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, però també arribarà fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, informem nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits i, per tant, tot això, quan estem a l'exterior, ho hem de vigilar.
1: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona tarda.
1: És dijous 6 d'agost de 2026, tenim més titulars, oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
4: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
1: Atenció, nou desallotjament de veïns ara a Trinitat Vella per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
4: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut, però, tornar ja a casa seva un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
5: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: Més coses, nova polèmica al Departament d'Educació.
4: Que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista està ben aviat.
1: I Catalunya arriba ja als 8,23 milions d'habitants.
4: Una xifra que representa gairebé un 1% més que ara fa un any, segons les dades publicades aquest dijous per l'Institut d'Estadística. Del total, una de cada quatre persones són nascudes a l'estranger, 90.000 més que el juliol del 2025.
1: I Girona desallotja 25 persones de l'antiga fàbrica Simón.
4: L'Ajuntament diu que ha ofert recursos a les persones que hi pernoctaven i que Drets Socials té estudis de cada cas. Després de l'operatiu, el consistori ha lliurat ja l'espai al govern perquè aixequi el futur Institut Ermessenda.
1: Cultura Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
4: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
1: Esport, Joel Gómez, Martina Fernández ha estat presentada com a nova jugadora del Barça.
6: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
1: El control de so avui el nostre company Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Albert Güell. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de rieres. Irene Segalés, bon dia.
7: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
8: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
7: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i, com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
7: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
1: I per tant, justament inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
9: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
10: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
9: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
1: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho diem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
4: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions.
1: El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals.
4: El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos i el d'execució s'allarga fins al 14 de juny del 2028 i es pot justificar fins al 15 de setembre.
1: I els bombers d'Olot reconeixen que les possibilitats d'incendi a la Garrotxa són moderades i que el canvi climàtic ha fet canviar les estratègies per atacar aquests fenòmens. Des del 2023 treballen amb una taula de foc per veure com atacar cada incendi sense posar en risc cap espècie. Olot FM, Francesc Fernández.
11: Després de la multitud d'incendis que s'han sofert en diferents punts del país durant aquest estiu, els bombers d'Olot destaquen la comarca de la Garrotxa com a una de les que té menys risc d'incendis segons el mapa Alfa. El sergent dels bombers d'Olot, Josep Ferrés, ens explica com es treballa en el supòsit que hi hagi un incendi forestal a la nostra comarca.
12: Vull dir que ja des del 2023 s'està treballant amb la taula de foc, amb el pla estratègic d'incendis de l'Alta Garrotxa, on hi ha tota una sèrie d'actors, des de Forest de la Generalitat, enginyers, Consell Comarcal, Consorci d'Alta Garrotxa, bombers, Mossos, agents rurals, ajuntaments, etcètera, etcètera. No, sí, són molta gent. En el qual s'està gestionant el que és l'Alta Garrotxa, perquè en cas d'incendi, com que és una zona molt abrupta i de difícil accés, no podem anar a fer un atac directe nosaltres a l'Alta Garrotxa. El que fem és intentar conduir l'incendi fins a un punt estratègic.
11: En aquesta taula s'estudia quina és la millor via per atacar el foc sense posar en risc a les espècies protegides.
1: I parlant d'incendis, els bombers han estabilitzat aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
4: El cos permanent ha activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
0: Notícies en xarxa.
1: 6 minuts i arribem a un quart de 3 de la tarda. A la ciutat de Barcelona, una vuitantena de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de l'R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replantegi per minimitzar les afectacions al veïnat Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Valls ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
5: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
1: I l'Institut Català de Finances finança amb 4 milions d'euros la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Ràdio Caldes, Xavi Sala.
14: Els dos grans parcs solars que es construiran amb aquests 4 milions d'euros sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte en aquest cas també preveu incorporar un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests projectes en un moment en què, diu, el mercat penalitza la generació fotovoltaica. Són declaracions a Ràdio Caldes.
15: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar a autoconsum, i també anirà destinat a autoconsum per indústria.
14: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana.
1: I ja que parlem del sol, els 6 punts recomanats per veure l'eclipsi a Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
4: El fenomen mobilitzarà a milers de persones i la Marina Port Tarraco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
1: Avui s'han presentat aquestes dades. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
16: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
17: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
16: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
1: I vinculat amb l'eclipsi, durant segles la desaparició del sol en ple dia va alimentar pors i llegendes i interpretacions sobrenaturals. Els nostres companys de 21 Ràdio ens en parlen en la següent crònica, Leida Baz.
18: Un eclipsi és una perfecta alineació entre el Sol, la Lluna i la Terra. Però els mites van néixer al voltant dels eclipsis, encara formen part de la nostra història, i tots solien girar al voltant dels mals presagis. Emili Samper és professor de Filologia Catalana de la URB.
19: Històricament han estat sempre els eclipsis també senyals presagis d'epidèmies, guerra, i sempre associats habitualment amb algun fenomen fatídic, alguna mala astrugança, no? Algun fenomen sempre d'un punt de vista negatiu.
18: Els eclipsis inclús han servit per aturar guerres, com el que va succeir el 585 abans de Crist, com ens explica Jesús Carruesco, professor de Filologia Clàssica de la URB.
20: Ens el relata l'historiador grec Heròdot i és un eclipsi que va passar el 585 abans de Crist enmig d'una guerra, una batalla, els medes contra els lidis. Tothom va quedar tan sorprès per aquest eclipsi que van parar la batalla immediatament i no només això, sinó que quan l'eclipsi van passar es van afanyar a fer les paus.
18: Ara és cert que no creem nous mites ni llegendes i potser d'aquí uns anys no recordarem exactament on érem ni quina hora marcava el rellotge, però recordarem haver mirat tots en la mateixa direcció.
1: En punt un quart de tres, més notícies. Us ho dèiem en titulars. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos i ha anunciat una nova llista ben aviat.
4: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
1: I més polèmiques, l'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de la policia local del municipi.
4: Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si s'ha complert alguna normativa administrativa o fins i tot hi ha algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina.
1: I us ho diem en titulars. Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, un increment proper a 1%, segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població.
4: Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants, un 0,38% més. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones.
1: Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població.
4: I el conjunt de l'Estat, la població, arriba ja als 49,8 milions.
1: I ens situem ara a Girona, que desallotja amb 25 persones de l'antiga fàbrica Simón i lliura les claus a la Generalitat per fer-hi el futur Institut Ermessenda. Girona FM, Pau Villafañe.
21: L'operatiu, format per policia municipal, Mossos d'Esquadra i serveis socials de l'Ajuntament, s'ha fet aquest dijous al matí després que un jutge autoritzés el desallotjament i donés a l'Ajuntament de marge fins al proper 8 d'agost per executar-lo. Serveis socials feia dos mesos que treballava sobre el terreny visitant setmanalment la nau per valorar cas per cas la situació de cada persona. Sílvia Liu és l'alcaldessa accidental de Girona.
22: Bé, nosaltres el que hem fet ha estat augmentar o reforçar aquests serveis perquè puguin, en aquest sentit, poder fer aquesta pernocta qui ho necessiti, i a partir d'aquí, repeteixo, serveis socials té individualitzat cas a cas i per tant fer el seguiment per veure quines possibilitats tenen i en qualsevol cas garantir això, garantir bé recursos també, demanem com sempre més recursos a nivell de sense sostre a totes les entitats, però bé, en qualsevol cas avui hem fet aquesta gestió.
21: A partir d'ara és la Generalitat qui es farà càrrec de l'edifici i qui haurà de decidir les mesures per evitar que torni a ser ocupat, mentre que la seguretat de l'immoble passa a mans dels Mossos d'Esquadra.
1: 12 minuts, ja arribem a dos quarts de tres, i l'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més efectius policials, una comissaria dels Mossos d'Esquadra a la ciutat i una justícia més àgil.
4: La iniciativa també expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències davant l'increment de les agressions i els episodis de multireincidència.
1: És una crònica d'Eloi Rubio des de Ràdio Manlleu.
23: L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures per reclamar més recursos en matèria de seguretat a Manlleu i a la comarca d'Osona. El manifest expressa el suport als cossos de seguretat i d'emergències, rebutja les agressions, amenaces i intimidacions contra aquests professionals i reclama mesures per reforçar la seguretat i millorar la resposta dels serveis públics. Segons el consistori, la iniciativa respon a l'augment dels robatoris, furts i ocupacions registrats a la comarca, així com al dèficit d'efectius policials. Entre les principals demandes hi ha l'increment de recursos humans i materials, la construcció d'una comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu i més inversions per agilitzar el funcionament de la justícia. Arnau Rovira, alcalde de Manlleu, explica quins són els principals objectius d'aquesta campanya.
24: Volem milers de signatures per reclamar més seguretat, tant per la nostra ciutat com també per la comarca d'Osona. Això no és una campanya política, sinó que el que volem fer és fer sentir aquest clam, aquesta reclamació, amb més força que mai a la Generalitat de Catalunya.
23: La campanya ja està en marxa i una cinquantena de comerços locals s'han adherit com a punt de recollida de signatures.
1: I Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
25: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ocasa.
1: Esto es... El grup Cançons de Taverna Maria Muntanya... Aquesta no és la crònica que us dèiem. Aquesta crònica ens arriba dels nostres companys de Ràdio Ripoll, en concret de la Judit Espert.

0: avui, aquest dijous, l'acte de la primera ploma 2026 a Canet de la Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims anys. És una crònica de televisió de la Costa Brava de la nostra companya Laio Campos. Sembla ser que tampoc és possible escoltar aquesta crònica. En tot cas, 10 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Arriba el temps de la cultura en aquest informatiu. I per parlar de Frederic Amat, que comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
1: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
2: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar, el millor menjar, que és l'amistat. La paraula.
1: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
2: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És a dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un film del missatger que és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
1: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillart.
0: Gràcies, David. 8 minuts i 2:15 i arribarem als esports amb música. Dijous, farcit de propostes musicals als diferents festivals arreu de Catalunya. Començarem amb els Lacs en Busto. Actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al festival Jardins de Cap Roig.
3: Lacs en Busto tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el 40è aniversari de la seva primera actuació, que va tenir lloc el 1986.
0: I ara Malikian serà el protagonista aquest dijous a Sitges.
3: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
4: Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar.
0: I més propostes, Los Delincuentes passaran per la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
4: Yo lo hago pa notarme en el fresquito.
3: El grup celebra els 25 anys de la publicació del seu disc debut, El Sentimiento Garrapatero que nos trae las flores, que els va portar a aconseguir el disc d'or.
0: I arribarem als esports amb la veu de la jove Valeria Castro. Sonarà avui al Festival de Cambrils.
3: Valeria Castro, una de les veus més destacades del moment, actuarà al Parc del Pinaret amb la gira del seu segon disc, El cos després de tot.
0: Doncs com dèiem, amb Valeria Castro arribem als esports. Porta un dia més el Joel Gomis. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas la central catalana Martina Fernández.
5: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicolli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del primer equip blaugrana. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton anglès i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar al Barça.
6: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
5: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. Com és habitual en aquests processos, l'evolució del futbolista determinarà els terminis de recuperació i de reincorporació amb l'equip. Encara en futbol, la Unió Esportiva Sant Andreu és el tercer semifinalista del torneig d'històrics, després que el conjunt quadribarrat superés l'Horta i el Martinenc. Jaume Tovar és davanter del Sant Andreu.
7: La veritat que els dos equips pues, m'han fet molt han passat les coses molt, molt difícils, però bueno,

0: Altres també sabíem que havien de donar-ho tot per poder treure el millor resultat possible i poder passar la següent eliminatori i, bueno, molt contents amb la feina de l'equip.
1: Avui, últim triangular entre l'Europa, el Vilanova i el Prat. Si guanyen els de la Vila de Gràcia, dissabte hi hauria el primer derbi de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa. En handbol, el Freiking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF. Tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
2: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet i intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
1: En bàsquet, Marc Hughes canvia el FIAC Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball, un Dubai que ha fitxat el GEC jugador del Barça Toko Shengelia, que ha marxat del club blaugrana després de pagar la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlene Reuser del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Croc. Avui, Jordi, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrinçon i Tournon-sur-Rhône.
3: Gràcies, Joel. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de 3 de la tarda.

0: Cargar piernas, cargar oxígeno, trabajar a gusto.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
1: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
4: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
3: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables a la xarxa Més.

0: Per què no es pot esternudar amb els ulls oberts? El cervell envia un senyal a les parpelles perquè es tanquin automàticament durant l'esternut com a acte reflex. Aquest procés evita que els ulls entren en contacte amb els microorganismes que són rebutjats, impedint possibles infeccions. L'esternut és un mecanisme de protecció del cos humà que permet expulsar els elements estranys que entren al nas abans que puguin arribar a les vies respiratòries i pulmons. El moviment muscular comença amb un pessigolleig. Després, el diafragma baixa, inspirant una gran quantitat d'aire que després exhala a una alta velocitat, podent arribar fins als 150 km per hora i arribant a una distància de 6 metres.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 2:15.
3: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: Activats diversos avisos de protecció civil per fortes tempestes aquest dijous a gairebé tot Catalunya. En molts casos es podran superar els 40 litres en només mitja hora i també podrà caure pedra i calamar-se. L'alerta abarca sobretot l'interior i el litoral i prelitoral central, però podrà ploure arreu del territori. El període de més activitat s'allargarà fins a les 6 de la tarda, tot i que pot ploure fins a la mitjanit. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora. Informem-nos bé, mirem quina és la meteorologia que tenim a la zona on estem i també d'allà on volem anar, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits, i per tant tot això quan estem a l'exterior ho hem de vigilar.
2: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia de l'inici de les precipitacions que tenen lloc sobretot al Pirineu i que de cara a les properes hores s'aniran desplaçant cap al sud, agafant comarques de Lleida, del Prepirineu, de Girona i també de la Catalunya central. I a la segona part de la tarda aquests ruixats acabaran arribant a les comarques de Barcelona o on a la mateixa ciutat de Barcelona ja arribaran molt més desgastades. I a primeres hores de la nit podrem veure alguna precipitació ja molt més desgastada també al prelitoral i litoral tarragoní, quedant més al marge a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Tots aquests ruixats que s'ubiquin sobretot a l'interior de Catalunya haurem d'estar molt pendents perquè podran descarregar amb molta intensitat amb fortes ventades, acompanyats també de calamar-se o pedra, i que localment podran deixar registres de precipitació molt i molt destacat. Per tant, molta precaució a les properes hores perquè es presenta una tarda realment complicada. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu molt bona tarda.
2: És dijous 6 d'agost de 2026, tenim més titulars. Oberta la nova convocatòria d'ajuts a ens locals per a franges de protecció contra incendis forestals, Marc Pijoan.
6: En aquesta ocasió el govern ha decidit ampliar els terminis tant per presentar sol·licituds com per executar les actuacions. En total ofereix 15 milions d'euros.
2: I nou desallotjament aquesta matinada de veïns, ara a Trinitat Vella, per unes vibracions que haurien estat provocades per uns treballs de DIF.
6: Els veïns, una vuitantena en total, han pogut però tornar ja a casa seva, un cop comprovat que els edificis no patien cap dany important. L'Ajuntament de Barcelona diu que la màquina compactadora que treballa en superfície a les obres de la R2 ha estat paralitzada. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Habitatge.
7: Exigim a EDIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
2: I nova polèmica al Departament d'Educació,
6: que ha admès errades de càlcul a la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Responsables de la conselleria ja han anunciat una nova llista ben aviat.
2: Cultura, Frederic Amat comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8.
6: La proposta es pot veure a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona, on l'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre amb personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz.
2: Esports, Joel Gomis, Martina Fernández ha estat presentada ja com a nova jugadora del Barça.
8: Ja fa setmanes que es va anunciar la seva arribada, però fins avui no ha estat presentada. La defensa central catalana torna al club de la seva vida després d'una temporada i mitja de creixement i consolidació a l'Everton anglès.
2: El control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Albert Güell, passen 4 minuts gairebé de 2:15.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous. Protecció Civil, que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més demana prudència i precaució a la població, sobretot en zones de Riera. Irene Sagalés, bon dia.
9: Bon dia. Crida a la prudència per part de Protecció Civil per les precipitacions intenses que s'iniciaran aquest migdia al Pirineu, especialment al sector occidental, i al llarg de la tarda s'aniran estenent per gran part de Catalunya. Segons el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, les precipitacions intenses de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts poden caure a qualsevol punt de Catalunya, i a les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Catalunya Central poden registrar-se intensitats de més de 90 litres en 3 hores fins a mitja tarda.
10: Atenció també perquè podran anar acompanyats de fenòmens de temps violent com poden ser pedregades de grans diàmetres o ratxes fortes de vent associades a les mateixes tempestes.
9: Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat en un grau 4 de 6 i com ha explicat la subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, cal extremar la prudència en les activitats a l'aire lliure, en la conducció i a rius i rieres.
4: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
9: És previst que aquest episodi de pluges intenses generalitzades s'allargui fins a mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida.
2: I parlant justament d'inundacions, l'Ajuntament de Palamós ha licitat ja la redacció d'un projecte per assegurar la riera Aubi davant el risc de creixements futurs. L'actuació té com a finalitat prioritària protegir d'aquest risc els terrenys on es construirà el futur Hospital Comarcal Nou. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: El projecte que es redacta ara afecta tot el tram de la riera Aubi entre el límit de Palamós i Mont-ras i la desembocadura al mar. El gener passat, el desbordament d'aquest curs amb el temporal Harry va causar molts danys a la depuradora d'aigües residuals. Ara es tracta de fer un projecte d'obres que asseguri els marges de la riera davant la futura construcció de l'Hospital Comarcal Nou al costat del barri palamosí d'Esplà. La regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palamós, Laura Lafarga, explica que es volen curar en salut malgrat el risc d'inundació és limitat.
12: Realment, quan es fan els estudis d'inundabilitat de la zona de l'hospital, el que es conclou és que si aixequem 40 centímetres al nivell ja no hi ha problemes d'inundabilitat, però tot i així creiem que és important poder garantir-ho al 200% si cal.
11: En paral·lel, l'Ajuntament de Palamós ha posat en concurs públic la redacció d'un segon projecte d'obres hidràuliques. En aquest cas es tracta de separar les xarxes d'aigües pluvials i residuals en tot l'eix urbà que històricament havia ocupat la llera de la riera Aubi. Es tracta de treure potencial d'inundació al front marítim de la vila.
2: I pel que fa als incendis, els ens locals, us ho dèiem en titulars, ja poden optar des d'avui mateix als ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros.
6: Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos.
2: I els bombers s'han estabilitzat finalment aquest dijous al migdia l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, iniciat divendres passat per un llamp.
6: El cos manté activat un helicòpter bombarder que treballarà des de l'aire i monitoritzarà l'incendi a l'espera de possibles precipitacions durant la tarda.
2: Nou en surt a Barcelona. Una 80 de veïns de Trinitat Vella han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats s'han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia Jordi Valls ha demanat a l'empresa que els replanteixi per minimitzar les afectacions al veïnat. Arnau Vidal.
13: Al voltant de les 3 de la matinada, els veïns del carrer Pérez del Pulgar han notat unes vibracions a casa i han alertat els bombers, que han activat un dispositiu per desallotjar-los. Com que no han trobat cap dany a la finca, la 75-103, els veïns han pogut tornar a casa. El tinent d'alcaldia Jordi Vall ja ha aclarit aquest matí que les vibracions estan relacionades amb treballs que Adif du a terme per compactar terraplens per un desviament provisional d'ús ferroviari, concretament dins el túnel del Nus de la Trinitat. Tot i que la compactadora s'ha paralitzat, Valls ha demanat a l'empresa que replantegi aquests treballs.
7: Exigim a Adif que replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
13: Adif està analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur i està adoptant mesures per no molestar els veïns.
2: Gràcies, Arnau. I encara a Barcelona, novetats en l'àmbit de la mobilitat. Totes les persones i empreses censades a la ciutat que des de el passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts estarà oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre de 2028.
6: Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. El tinent d'alcaldia és Jordi Valls.
7: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
6: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista per al 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants elèctrics a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries.
2: I el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions.
6: Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 600 nous vehicles descarbonitzats, 160 dels quals elèctrics, uns 320 híbrids i la resta de gasoil adaptats o altres tecnologies de propulsió.
2: 4 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i parlem un dia més de l'eclipsi de la setmana vinent, perquè els 6 punts recomanats per veure la Tarragona comptaran amb un dispositiu de seguretat, hi haurà lavabos i l'Ajuntament repartirà unes 20.000 ulleres homologades entre la població que encara no en disposi.
6: El fenomen mobilitzarà milers de persones i la Marina Porta Raco, que n'aplegarà fins a 20.000, en serà l'epicentre.
2: Més detalls, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
14: L'Ajuntament de Tarragona ha presentat el dispositiu de seguretat i de mobilitat que ha preparat de cara al 12 d'agost. Involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, policia portuària, voluntaris de protecció civil i seguretat privada. El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, afirma que estan preparats per gestionar l'important volum de gent que vindrà, però que són incapaços de preveure perquè no hi ha antecedents per fets similars per poder-ho comparar. Fa una crida a la ciutadania a veure l'eclipsi des de casa i, si s'opta per fer-ho de manera col·lectiva, anar-hi a peu o amb transport públic i, sobretot, amb antelació.
15: Si no ho planifiquem, és probable que no paguem l'eclipsi. Hi poden haver congestions de viàries, hi poden haver tensions en la mobilitat, per tant, planifiquem bé.
14: Als punts d'observació hi haurà lavabos i es repartiran ulleres homologades a última hora.
2: Us ho destacàvem en titulars. La nova polèmica al Departament d'Educació que ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa que han afectat uns 400 casos. Ha anunciat ja una nova llista ben aviat.
6: Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la baremació provisional.
2: I també polèmica a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser alcaldable d'Esquerra en aquesta ciutat per dignitat, diu, després de la filtració d'uns àudios on criticava els seus companys de formació. Assumeix les conseqüències del seu error greu, però li preocupa, diu, la normalització d'aquestes pràctiques en política. Girona, FM, Pau Villafañe.
16: L'alcaldable d'Esquerra, Girona, Marc Puigtió, ha renunciat a ser candidat dels republicans a la ciutat per dignitat i responsabilitat després de la filtració dels àudios on deia que volia fotre fora els regidors actuals del partit a l'Ajuntament i quedar-se amb l'estructura d'Esquerra. També hi feia comentaris despectius sobre alguns companys. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
17: Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no? Doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
16: El fins ara alcaldable ha explicat també que li preocupa la normalització d'aquestes pràctiques en política basades en enregistrar, editar i difondre converses privades.
2: I de Girona a l'Ebre, perquè Amposta dona per finalitzat el projecte de sostenibilitat turística finançat amb fons europeus amb la rehabilitació de les cases del castell. Són uns edificis històrics que es convertiran en nova oficina de turisme i espai gastronòmic. El públic també podrà contemplar restes arqueològiques. Amposta Ràdio, Jordi Galó.
18: La recepció de les obres de rehabilitació de les cases del castell posa el punt i final al projecte de sostenibilitat turística desenvolupat a Amposta amb el fons europeus Next Generation. Les cases del castell són un conjunt d'immobles construïts entre finals del segle XIX i principis del segle XX que feia anys que estaven en desús. Després de la rehabilitació, els edificis acolliran la nova oficina de turisme municipal i també un espai destinat a una proposta de restauració gastronòmica d'alt nivell. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha qualificat el resultat de la reforma d'espectacular i ha destacat que la recuperació de les cases del castell és clau tant per al patrimoni de la ciutat com per avançar cap a un model turístic més sostenible.
2: En punt 3:45 de la tarda i després de la xerrada de presentació de la nova estació meteorològica que ha inaugurat la festa de la Germandat, Ugassa gaudirà a partir d'aquest dijous dels actes més propis d'aquesta celebració. Ràdio Ripoll, Judit Esper.
19: Els sons mariners de les Havaneres donaran aquest divendres el tret de sortir del cap de setmana central de la festa de la Germandat d'Ugassa. El grup Cançons de Taverna Mar i Muntanya actuarà a la plaça de la Nina en una vetllada que també inclourà rom cremat. Dissabte arribarà la jornada central de la celebració. Els actes començaran amb la Cercavila, acompanyada per la cobla principal de Banyoles, seguida de l'ofici solemne. A la sortida hi haurà els ballets i els gegants, sardanes i música tradicional. A la tarda, les sardanes tornaran a ser protagonistes abans del sopar popular al pavelló municipal. La jornada es tancarà amb el ball de festa a càrrec de Unicornos Locos i la sessió del punxadiscos ripollès en renou. Diumenge, els inflables Extreme Race obriran la programació al camp de futbol en una jornada dedicada a l'esport. A la tarda, Jordi Tonetti oferirà un espectacle d'animació infantil amb Festa de l'Escuma. La festa de la Germandat es tancarà amb un dels actes més tradicionals del programa, els partits de futbol masculí i la celebració continuarà dimarts amb música d'ambient a càrrec de Miki i Sònia a la plaça de la Nina. Els actes es clouran dijous amb l'espectacle de màgia de Pere Rafart.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Més coses, la indicació geogràfica protegida Poma de Girona ha celebrat avui l'acte de la primera poma 2026 a Canet de Tallada. Es preveu una collita superior a les 100.000 tones per aquesta temporada, un 30% més que l'any passat i un 16% més que la mitjana dels últims 5 anys. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos.
20: Avui s'ha recollit simbòlicament la primera poma de Girona de la temporada 2026 en un acte on s'ha posat en valor la feina de les empreses i els productors i on, com és habitual, han presentat les previsions de collita d'aquest 2026. Unes previsions que són molt bones i que, si es compleixen, podrien ser de rècord. I és que des de Poma de Girona vaticinen que es podria arribar a la xifra de 106.110 tones. Així es preveu una producció molt superior a l'any anterior amb un augment del 30% respecte al 2025. Això sí, les calors d'aquest estiu han avançat l'inici de la collita i també han provocat que el calibre dels fruits tendeixi a ser inferior a la mitjana. David Casadellà és el nou president de la IGP Poma de Girona.
21: A pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
20: En global, la producció de poma de Girona aquest 2026 representarà el 37% de la producció de tota Catalunya.
2: I Unió de Pagesos lamenta que no rebran ajudes pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa per part del Departament d'Agricultura. La nova ràdio, David Fernández.
22: Unió de Pagesos s'ha mostrat de nou molt crític amb el Departament d'Agricultura, ja que asseguren que des del govern no es donaran ajudes als pagesos afectats pels efectes de la sequera en l'ametlla de secà i la garrofa. El sindicat agrari diu que va proposar al Departament poder cobrar 180 euros per hectàrea afectada i que no n'han obtingut resposta. Des d'Agricultura sí que s'han compromès a convocar a finals d'any els ajuts vinculats a l'avellana. Sergi Martín és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
23: I ara el 13 de juliol, amb una taula agrària, ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que també ho havíem demanat, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
22: Els pagesos han recordat que la sequera va fer caure la producció d'ametlla de secà un 80%, mentre que la de garrofa ha disminuït un 50%, i lamenten que la garrofa s'estigui pagant entre 0,30 i 0,35 euros al quilo.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda i les restriccions d'accés al conjunt de camps i boscos situats a l'entorn de Sabadell per frenar la propagació de la pesta porcina africana continuen passant factura. La Unió Excursionista d'aquest municipi denuncia que ja han obligat a suspendre activitats i alerta de les conseqüències econòmiques, socials i de salut que això comporta. Ràdio Sabadell, Anna Clarà.
0: Des de l'inici de les restriccions, la UES ha hagut de cancel·lar activitats com el cross dels esquiadors, les sessions de marxa nòrdica, l'aquelarre, les caminades per la gent gran i part del casal d'estiu que s'ha traslladat a espais urbans. L'entitat assegura que la situació suposa una pèrdua d'ingressos que posa en risc la seva activitat, però adverteix que l'impacte va molt més enllà. La vicepresidenta de la UES, Maite Santasuana, lamenta que moltes persones hagin deixat de practicar activitat física en un entorn natural, amb els efectes que això té sobre la salut i la vida social. La UES també alerta que si les restriccions s'allarguen es podria veure obligada a traslladar algunes proves emblemàtiques, com la cursa de la Llanera, a municipis sense limitacions d'accés. Finalment, l'entitat reclama més informació i una millor comunicació per part de les administracions sobre l'evolució de les restriccions, ja que assegura que molts ciutadans encara desconeixen quines zones continuen tancades i quines es poden utilitzar amb normalitat.
2: I repassem ara d'altres notícies també destacades d'aquest dijous. Encara una excursionista polonesa morta en patir un accident a una zona rocosa de la zona de Saboredo, a la Val d'Aran.
1: Els fets van passar al voltant de les 5 quan els bombers van rebre l'avís que una persona s'havia accidentat en una zona rocosa. El Consell General d'Aran ha expressat el seu condol a la família i als amics de la persona morta.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys com a responsable d'entrar a una casa de colònies de Palamós, fer tocaments a una noia que hi estava dormint i robar telèfons mòbils. Els fets van passar el 26 de juny.
1: A més, la policia també ha arrestat dos joves més, un d'ells menor d'edat, relacionats amb el cas, però només els hi atribueix la sustracció dels terminals.
2: I els Mossos han detingut un home de 33 anys acusat d'agredir una menor d'edat amb una arma blanca a Puigcerdà.
1: L'agressió es va produir ahir a la nit al costat d'un rierol. Al cap d'una estona els agents van detenir el presumpte agressor a la capital ceretana acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. La víctima, de 13 anys, va ser traslladada a un centre hospitalari, però la seva vida no corre perill.
2: I 5 persones han hagut de ser ateses i 2 han estat traslladades a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona per un incendi a un pis situat al carrer del Doctor Robert de la ciutat.
1: Els fets han tingut lloc a 2:15 de la matinada i fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers. En arribar-hi, els efectius del cos han trobat el foc actiu i han iniciat les tasques d'extinció. A més, han revisat els pisos i el forat de l'escala del bloc que han quedat afectat pel fum.
2: Ara per la cultura. I per Frederic Amat, comparteix la seva relació especial amb figures literàries a l'exposició 8 a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. L'artista dialoga a través de pel·lícules, serigrafies o obres de teatre, personatges de la talla de J.B. Foix o Octavio Paz, David Navarro.
5: 8 fa referència a l'infinit i alhora a un reduït grup d'escriptors amb qui Frederic Amat ha col·laborat durant la seva carrera.
8: És tot una constel·lació a la qual jo soc missatger, no és que vulgui fer aquesta catarata, no. Són amics, escriptors, que per mi han sigut, m'han donat de menjar. M'han donat de menjar el millor menjar, que és l'amistat i la paraula.
5: A la mostra hi trobem des de serigrafies a llibres o fins i tot maquetes del film El Aullido, que va fer en col·laboració amb Guillermo Cabrera Infante.
8: Amb aquesta constel·lació de 8 escriptors, cadascú és un món. És dir, hi ha, evidentment, una cal·ligrafia, un fil del missatger, és present, però que no és uniforme. A cadascú hi ha un registre diferent, perquè la interlocució és molt diferent.
5: També hi ha lloc per una creació feta amb motiu de l'exposició, el film El Filo, creat amb la poeta i filòsofa Chantal Maillard.
2: I arribarem a l'esports amb 2 propostes musicals. Minuts i arribem a les 3, però començar els Lacs amb Busto actuen avui a la Costa Brava. La formació catalana serà la protagonista del dia al Festival Jardins de Cap Roig.
24: Sortiràs, però amb els mesos te n'adones que tornes a començar.
1: Lacs amb Busto que tornen als escenaris amb la seva formació històrica per celebrar el seu 40è aniversari, el 40è aniversari de la seva primera actuació que va tenir lloc al 1986.
2: Malik i en serà el protagonista d'aquest dijous a Sitges.
1: El violinista libanès que fusiona la música clàssica amb el jazz o el flamenc farà un repàs als seus grans èxits en una actuació al Festival de Terramar.
2: L'Axel Busto, que agrada al nostre company Marc Pijuan, i ara Malikian, que agrada al nostre company d'esports, Joel Gomis. Joel, que ens porta els esports. Bon dia, Joel. Nova presentació del Barça, en aquest cas, la central catalana Martina Fernández.
4: Bon dia, Jordi. Si ahir era el torn de Caroline Nicoli, avui Martina Fernández ha agafat el relleu a la futbolista brasilera i ha estat presentada com a jugadora del Barça. Fernández ha tornat a casa després d'un any i mig a l'Everton i ha signat fins al 2029. La defensa catalana s'ha mostrat contenta de tornar a casa.
9: Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món, i estic molt, molt feliç. Crec que he crescut molt com a futbolista i també sobretot com a persona, i he valorat molt tot el que tenia aquí i ara sóc encara més feliç de tornar.
4: En futbol masculí, el davanter de l'Espanyol, Quique García, ha estat operat amb èxit de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que es va fer durant l'amistós contra el Middlesbrough. En handbol, el Freking Granollers ha tornat a la feina després de les vacances i afronta una temporada exigent amb una nova participació a la Lliga Europea de l'EHF, tot plegat després d'un estiu sense canvis a la plantilla. Antonio Rama és l'entrenador del Granollers.
10: Aquesta temporada és il·lusionant per això, no? Perquè penso que hem d'intentar construir d'un equip ja fet, intentar millorar i seguir evolucionant amb un equip que és una mica més madur i que intentarem que sigui més regular que l'any passat.
4: En bàsquet, Mark Hughes canvia el Fiat Girona per l'Ilerna Lleida, on ja va jugar el curs 21-22, i la Sisa Joventut ha incorporat el base escorta Boogie Ellis del Dubai Basketball. El Barça ha anunciat que Toko Shengeli ha pagat la clàusula de rescisió per desvincular-se de l'entitat. Precisament, avui hem pogut escoltar Xevi Pujol com a director esportiu de la secció. Pujol ha parlat del perfil dels fitxatges que ha fet el Barça.
11: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar doncs, amb les diferents peces que estem sumant.
4: En ciclisme, Paula Blasi va perdre 2 minuts i 19 segons amb la líder del Tour, Marlene Reuser, del Movistar, i és desena de la General a 3 minuts i 51 segons de la Mallot Groc. Avui, sisena etapa de 153 quilòmetres entre Montbrison i Tournon-sur-Rhône. I una efemèride per acabar, Jordi, perquè avui, 6 d'agost, fa 90 anys que el president del Futbol Club Barcelona, Josep Sunyol i Garriga, va ser assassinat per l'exèrcit franquista a la Serra de Guadarrama.
2: Doncs tràgica efemèride per acabar els esports. Gràcies, Joel, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Serà divendres. Fins aleshores, que gaudiu d'una molt bona tarda.

La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins a la mitjanit a pràcticament tot el país. Un cop més, demana prudència i precaució a la població, sobretot a l'exterior, en la conducció i en zones de rius i rieres. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu intensitat de pluja en alguns punts de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també de més de 90 en 3 hores. La subdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, ha fet una crida extraordinària. La prudència.
2: Demanem aquesta vigilància amb les activitats a l'exterior, vigilància també amb la conducció, amb tot allò que fem a fora, perquè avui és un dia que tindrem que estar atents als xàfecs, a les tempestes, no descartar que en algun punt pugui haver-hi temps violent, pugui haver-hi pedra, pugui haver-hi ratxes de vent, puguin haver-hi esclafits. També poden haver-hi increments en alguns llocs al llarg de les lleres dels rius, sobretot en aquelles zones que tenen, doncs, són zones inundables, amb guals, amb passos.
1: Es preveu que aquest episodi de pluja intensa generalitzada s'allargui fins la mitjanit, especialment a les comarques de l'interior de Tarragona i Lleida. I els ens locals ja poden optar des d'avui mateix els ajuts per mantenir o crear franges de protecció contra incendis forestals. La convocatòria arriba en aquesta ocasió als 15 milions d'euros. Els ajuts són per finançar les actuacions necessàries per comptar amb franges de protecció contra incendis al voltant dels nuclis de població i urbanitzacions. El govern ha ampliat tant els terminis per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades. El temps per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos. El Departament d'Educació ha admès errades de càlcul en la llista provisional de resolució de les oposicions de personal d'atenció educativa, que han afectat uns 400 casos i han anunciat una nova llista ben aviat. Fons de la Conselleria ho han assegurat després que la Intersindical publiqués un comunicat en què denunciava el desordre administratiu en el concurs de trasllats del personal educador d'educació especial i del personal tècnic d'integració social i lamentava el despropòsit en la valoració provisional. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert un expedient a l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, per la contractació d'una filla seva com a agent de policia local del municipi. Antifrau ha iniciat la fase d'instrucció per comprovar si hi ha incomplert alguna normativa administrativa o fins i tot si hi ha hagut algun tipus de delicte. La polèmica va esclatar la setmana passada després que l'alcaldessa anunciés al ple que la seva filla gran s'incorporava al cos de policia local de manera interina. I un breu apunt per acabar, Frontex i Europol estan controlant les xarxes socials davant els rumors d'un nou creuament de frontera a Ceuta el 15 d'agost. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que està en contacte amb les autoritats espanyoles i que s'està supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí.
4: 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1. And now for my next number, DJ S. I'd like to return to the

0: presentat per Josep Maria Jurado.
1: A la història de la música dance, avui les protagonistes seran dues germanes, les Mel and Kim. Després, a finals de novembre del 2022, ens va deixar Christine McVie, que estava a la formació Fleetwood Mac. No és ben bé una formació dance, però la generació Baby Boom vàrem escoltar moltíssim la seva música. I després, doncs, farem un repàs de cançons conegudes i no tan conegudes dels anys 80, perquè avui agafarem i posarem cançons, doncs, que no van arribar a ser número 1, però que són temes importants de formacions importants.

Mel and Kim era un duet de pop britànic format per les germanes Melanie i Kim Appleby. Dirigides originalment per Alan Whitehead, varen aconseguir èxit entre el 1986 i 1988. Abans de que Melanie, a qui se li havia diagnosticat càncer, morís el gener de 1990.

Mel and Kim varen néixer de pares britànics i jamaicans. El 1985, Mel va gravar dos demos en solitari sota la direcció d'Alan Whitehead. Poc després, la seva germana Kim es va unir amb ella i van actuar com a duet, enregistrant algunes demos. Les demos varen aconseguir que firmaren per Supreme Records. Aquí Nick Guest, president de Supreme, es va posar en contacte amb els productors Stock Aitken Waterman. El duet va aconseguir el número 1 a la llista de singles del Regne Unit amb el seu senzill del 1987, Respectable, que també va encapçalar la llista dels Estats Units. Varen tenir 3 èxits més del top 10 del Regne Unit, com per exemple amb Show Me Now, It Gets Fresh at the Weekend.

Show Me Now, Get Fresh at the Weekend, va aconseguir el número 3 a les llistes britàniques el 1986. Fou un èxit menor als Estats Units, aconseguint el número 78, però va aconseguir el número 1 en el Dance Chart allà, el seu senzill. Va aconseguir el número 1, Respectable. Es varen convertir en celebritats molt conegudes a Europa, particularment a Gran Bretanya, i foren conegudes pel seu estil visual que combinava roba urbana de carrer amb l'alta costura. Ja que abans de la seva carrera musical, Mel havia treballat com a model de glamour. El seu tercer senzill fou FLM. Van aconseguir el número 7 al Regne Unit, mentre que el seu darrer senzill va aconseguir el número 10.

Anne Christine Parfitt va néixer a Lancashire, Anglaterra, el 12 de juny de 1943 i va morir a Londres el 30 de novembre del 2022.

Inicià la seva carrera musical en l'agrupació britànica Chicken Shack, en la que va participar en dos discs d'estudi, fins que el 1970, i mercès a l'oportunitat oferida per Peter Green, va ingressar a Fleetwood Mac. A la banda de Londres es va convertir en una de les veus principals, com també en una de les importants compositores durant més de 25 anys.

El 1998 va ingressar al Saló de la Fama del Rock com a membre de Fleetwood Mac i al poc temps es va retirar de manera voluntària de la banda. Durant més de 15 anys va estar allunyada de l'escena musical fins que el 2013 va compartir en un show en viu amb els seus excompanys que va servir com a preludi per al seu reingressament a la formació celebrat oficialment el 13 de gener del 2014.

un altre cantó. Christine McVie posseix una carrera com a solista amb 3 discs d'estudi. I a més va col·laborar amb altres artistes com el vocalista Dennis Wilson a la cançó Love Surrounds Me pel disc Lily, Like Album de The Beach Boys, i amb Christopher Cross el tema Never Stop Believin' en el seu àlbum Back on My Mind de 1988, entre altres participacions.

0: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors i que des de la seva pista central et posa cançons que varen ser números uns i altres que varen ser cares bés. Sabeu qui és aquesta veu tan potent que ens està acompanyant avui per encetar aquesta edició de Hot Dance 80? Doncs ni més ni menys que la reina de les pistes de ball, Donna Summer. Així és Dinner with Gershwin. Des del seu treball, All System Go.
1: Tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en números.

El seu gran èxit va ser Venus. Però en aquesta ocasió li dediquen una cançó ni més ni menys que l'actor Robert De Niro.

Les emissores comercials es dediquen a punxar només els que varen ser números uns a les pistes i a les llistes d'èxits. A una emissora comercial mai tindríeu l'oportunitat d'escoltar aquesta cançó, Robert De Niro, Waiting. Senzillament, haguessin anat directament a punxar aquesta. Efectivament, és la mateixa formació. Són les Bananarama.

Si és que Hot Dance 80 ens agrada, doncs que conegueu la cultura musical, que tingueu cultura musical. S'han de conèixer els números 1, s'han de punxar els números 1. Però també s'ha de donar a conèixer, doncs, la resta de les produccions que treuen les formacions musicals. Si no, no portaríem 13 anys en antena, ni estaríem sonant a 22 emissores.

Està sintonitzant Hot Dance 80 des de la teva emissora preferida. O potser ens estàs escoltant des del podcast que tenim penjat a l'iVox. Ja és que la gent ens escolta per la ràdio quan se'n va a caminar, a passejar. Abans t'anaves amb el Walkman, ara avui en dia tot es fa amb el mòbil. Seguim amb més històries. Ara en aquesta ocasió ens acompanyarà Will Powers amb Kissing with Confidence. És el seu Dancing for Mental Health.

que la música té quelcom de diví celestial no pot negar-ho ningú. Però qui segur firmaria aquesta frase? Jazz, Jasmine Evans, a la que vàrem conèixer el 1988 amb aquest tema Dance, The Only Way Is Up. I que en l'actualitat és una activa creient baptista i resideix a Calahonda, Mijas, Espanya. Evans anava per esportista, però quan va deixar el col·legi es va posar a treballar en diversos garitos londinencs. Clou DJ durant 5 minuts, els justos perquè punxés totes les cançons favorites i la pista de ball seguia buida. Cool Cat li varen demanar que cantés el seu èxit Doctor in the House i aquí va començar tot.

tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic. Hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.

i de la música de jazz i de la formació Cool Cat. Arribar a Hot Dance 80, Wet, Wet, Wet, Wishing It Was Lucky.

Està sintonitzant Hot Dance 80 des de la teva sintonia preferida. Com saps, Hot Dance 80 és un programa que ens dediquem a punxar música dance dels 70s, 80s, 90s, bàsicament 80s. Però ara tirem una mica enrere, com hem dit, els 70s. Ens arriba la veu de la descobridora del Michael Jackson. Sabeu qui és, no? Ell és Diana Ross. I això és Shine Reaction.

Va formar part de Supremes, a la companyia discogràfica Motown Osona. És una de les dones que porta més anys a la seva carrera musical. I avui, doncs, te la recordem aquí a Hot Dance 80.

George Michael amb la seva formació, els Wham, The Edge of Heaven. I ara anem a escoltar el que passa al cantant dels Frankie Goes to Hollywood, el Holly Johnson. Recorda, Hot Dance 80 t'acompanya des de la producció la Susi Bautista, des de la coordinació tècnica i musical per Roger Show, dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado.

Soc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Una vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona han estat desallotjats aquesta matinada després de notar unes vibracions relacionades amb les obres de DIF de la variant de Vallbona de la R2. Els bombers s'hi han desplaçat i després de no detectar cap dany a la finca, els afectats han pogut tornar a casa seva. Tot i que DIF ha paralitzat els treballs que du a terme a la zona, el tinent d'alcaldia, Jordi Valls, ha demanat aquest matí a l'empresa que es replantegi les obres per minimitzar les afectacions al veïnat.
2: Exigim a DIF que es replantegi dur a terme aquests treballs i que, en tot cas, quan els vulgui portar a terme, que hi hagi un procés de comunicació clar i que hi hagi el mínim incidència per lo que és els veïns i intentar minimitzar en lo possible l'activitat d'aquesta compactadora amb lo que és la vida que han de tenir els veïns.
1: Adif va estar analitzant la situació per reprendre els treballs quan sigui possible i segur, i està adoptant mesures per no molestar els veïns. I no canviem de tema, ja que les reaccions del veïnat de Trinitat Vella no s'han fet esperar. La sensació que regna és la d'intranquil·litat, ja que tot i que els experts han donat llum verda als desallotjats, alguns encara tenen dubtes. Alguns veïns i veïnes expliquen que les finques estan afectades per aluminosi i que estan esperant que s'executi l'expropiació per ser reallotjats. El fet que alguns pisos ja tinguin esquerdes i estiguin apuntalats els espanta bastant, ja que, segons relaten, les vibracions d'aquesta matinada semblaven un petit terratrèmol. En aquest sentit, segons els veïns, l'Ajuntament ha convocat els afectats divendres al matí a una reunió a la seu del districte de Nou Barris. La seva petició principal és que hi hagi garanties de seguretat per poder estar tranquils el temps que els queda vivint en aquests edificis. I Catalunya ha assolit els 8,23 milions d'habitants a 1 de juliol i ha guanyat 72.150 residents durant l'últim any, en un increment proper a un 1% segons dades provisionals de l'enquesta contínua de població. Pel que fa a l'any en curs, des del gener Catalunya ha guanyat gairebé 32.000 habitants. Una vegada més, el creixement és degut a l'arribada de població estrangera, que en un any ha augmentat en 90.000 persones. Així, actualment viuen a Catalunya 2,16 milions de nascuts fora de l'Estat, el 26,2% de la població. Al conjunt de l'Estat, la població arriba ja als 49,8 milions. I recordem que la Guàrdia Civil ha detingut a Empúria Brava l'Alt Empordà, el patró que portava l'embarcació recreativa que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava a la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home. I un breu apunt per acabar, un camió ha volcat aquest dijous de matinada a la carretera C12 a l'altura de Maials, al Segrià, sense causar ferits. Els Mossos investiguen ara les causes de l'accident. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'hi esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Uau! Quina furgoneta!
4: L'he llogat a Iberfurgo.
3: Està com nova, ni sembla de lloguer.
0: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

Hola, amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta que ara sentíem era Emmylou Harris, una dona que entre els anys 70 i 90 va ser una de les figures més grans del country rock nord-americà. Actualment té 79 anys i d'uns anys ençà no para de rebre homenatges. El darrer va ser l'any 2025, quan va ser inclosa al Saló de la Fama dels compositors de Nashville en la categoria de compositora i cantant. El cert és que té discos formidables. Ella és del sud dels Estats Units, d'Alabama, i va néixer el 1947 i de jove volia ser actriu. Va aconseguir una beca per estudiar art dramàtic a la Universitat de Carolina del Nord i va participar en diferents muntatges, com ara La Tempesta, de Shakespeare. Però també era una apassionada de la música folk i una enamorada de les cançons de Bob Dylan i Joan Baez. I com que tenia formació musical, va començar a cantar en alguns bars. La resposta va ser tan bona que va deixar els estudis d'actriu, se'n va anar a Nova York i es va dedicar de ple a la música com a cantant folk. Tot això mentre treballava fent d'hostessa, de cambrera o de llibretera. Però era tan bona

Aquesta noia estava una nit en una discoteca i va sentir com el cantant Grant Parsons buscava una veu femenina. La noia li va donar les dades d'Emmylou Harris, Parsons la va trucar l'endemà i van iniciar un magnífic vincle professional. Quan Parsons va morir prematurament, als 26 anys, Emmylou Harris va començar una carrera en solitari. Era molt jove i encara no sabia que arribaria tan lluny que serien moltíssimes les pel·lícules que incorporarien les seves cançons a la banda sonora. Aquí canta una cançó escrita per Hank Williams, un dels grans pioners del country, Jambalaya.

La versió que Emmylou Harris va fer de Jambalaya de Hank Williams. Williams la va escriure el 1952 i gairebé s'ha convertit en una cançó tradicional. El nom de Jambalaya fa referència a un plat de la cuina criolla de Louisiana que prové de diverses cultures. En el terreny cinematogràfic, l'obra musical d'Emmylou Harris la trobem en un munt de pel·lícules. Us en diré algunes. El darrer vals, de Martin Scorsese, on ella també hi apareixia, en companyia de Bob Dylan, Muddy Waters, Neil Diamond, Eric Clapton i Van Morrison. Rowdy, d'Alan Rudolph, al costat de músics com Deborah Harry, Alice Cooper i Roy Orbison. Honeysuckle Rose, de Jerry Schatzberg, amb Willie Nelson. Millor sol que mal acompanyat, amb Steve Martin. Texas Bill, de Peter Bogdanovich, que era la segona part de Last Picture Show. O Essència de dona, amb Al Pacino. Quan tenia 40 anys, Emmylou Harris va formar un trio musical amb dues amigues seves, les cantants Dolly Parton i Linda Ronstadt, que van gravar un disc que es deia així, Trio, i que es va convertir en el disc més venut de la discografia d'Emmylou Harris. Té una veu de soprano que sona molt neta i clara, i la revista Rolling Stone la va classificar en el número 79 de la llista dels 200 millors cantants de tots els temps, especificant que és probablement la millor cantant d'harmonia americana dels darrers 50 anys. Americana és com es coneix la música que reflecteix l'esperit musical dels Estats Units, la música amb arrels pròpies. Aquesta és una altra de les cançons d'Emmylou Harris, Save the Last Dance for Me, Guarda'm el darrer ball.

Guarda'm el darrer ball, una cançó inclosa en el sisè disc d'Emmylou Harris. En total n'ha fet 22, en més de 40 anys de carrera. L'últim va ser el 2011, quan tenia 64 anys. El cinema, com deia abans, va ple de cançons seves. Martin Scorsese va escollir la seva cançó Sweet Dreams per a la pel·lícula Casino, amb Robert De Niro i Sharon Stone. I Billy Bob Thornton va seleccionar el seu tema Shenandoah per al film L'altre costat de la vida. La veu d'Emmylou Harris també forma part de la banda sonora de films com La força de l'amor, amb Natalie Portman, O Brother, amb George Clooney, La terra promesa, amb Angela Bassett, Brokeback Mountain, amb Heath Ledger, o Nits de tempesta, amb Richard Gere. En el terreny personal, el pare d'Emmylou Harris, que ja és mort, era un oficial del cos de marins dels Estats Units que va servir durant la Segona Guerra Mundial a Corea. Allà el van fer presoner de guerra i als Estats Units el va donar per mort. Però era viu, i quan va ser alliberat no va voler parlar mai més del que havia viscut en el seu captiveri. Emmylou Harris és molt activa políticament i ha participat en concerts per recaptar fons per ajudar les víctimes innocents dels conflictes mundials o de les mines antipersones. Nosaltres li hem dedicat aquest cinema a la xarxa d'avui, que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, i que tancarem amb la cançó Jo Never Cantel, una de les més famoses de Chuck Berry. Emmylou Harris ha dit: els animals tenen una actitud molt millor que la nostra davant la vida i la mort. Saben quan ha arribat el seu final. Nosaltres patim quan ells es moren, però és un dolor sa, perquè ens prepara per a dolors que vindran molt més difícils d'assimilar. Fins la setmana vinent, amics.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Com ens agrada sempre saber que estàs a l'altre costat.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
1: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
1: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.les salle.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10 € amb 49 al quilo. Sempre les millors promos.

La seva música em va arribar sobretot a la dècada dels 70 i 80. Amb cançons com aquest, You're So Fine. Estem parlant de Carly Simon, una de les grans veus, sense cap mena de dubte, del món de la música.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
1: Viu l'estiu a Ràdio Vilafant.
2: Connecta amb nosaltres a radiovilafant.cat.

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: I que bé que senta, no m'ho negaràs, posar-se romàntic, romàntica de tant en tant, ara amb la cançó de Tom Petty, això es diu Free Falling.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Totes les persones i empreses censades a Barcelona que des del passat 1 de març hagin comprat un ciclomotor elèctric i n'hagin desballestat un de combustió podran sol·licitar un ajut de 600 euros. Aquesta convocatòria d'ajuts està oberta des del 15 de setembre d'aquest any fins al 30 de setembre del 2028. Comptarà amb una dotació de 5,2 milions d'euros i s'emmarca en el Pla Clima, l'estratègia de l'Ajuntament per descarbonitzar la ciutat i avançar cap a un parc de ciclomotors 100% elèctric l'any 2030. Ho explica el tinent d'alcaldia, Jordi Valls.
4: Tenir la possibilitat que l'any 2030 la majoria de ciclomotors d'aquesta ciutat puguin estar amb una base de combustió elèctrica i no de combustió tradicional, amb la voluntat també de que hi hagi una reducció, com s'ha anat produint durant els últims anys, de lo que és els nivells de contaminació de la ciutat de Barcelona, que han tingut una evolució molt positiva.
3: Actualment a Barcelona hi ha censats uns 32.000 ciclomotors i només 8.000 són elèctrics. Aquesta convocatòria, juntament amb una segona línia d'ajuts prevista pel 2029, completarà un programa que busca precisament la renovació dels 24.000 ciclomotors de combustió restants a elèctrics, així com l'impuls de 64 noves estacions d'intercanvi de bateries. Continuem parlant de mobilitat i és que el Parc de Turismes de Catalunya va registrar una edat mitjana de 14,2 anys durant el 2025 i s'envelleix en comparació als 14,1 anys que anotava l'any anterior. Tanmateix, els turismes que circulen per carreteres catalanes amb més de 15 anys representaven un 45,2% del total del parc automobilístic el 2025, una xifra més baixa que el 45,7% d'un any abans. També es redueix la quantitat de vehicles comercials amb 15 anys o més i els vehicles antics de tipus industrial. En canvi, els turismes totalment elèctrics van arribar a una quota d'un 1,3% al parc català, 4 dècimes més que el 2024. Tanquem el capítol de motor amb la notícia que el govern preveu que l'any 2029 9 de cada 10 autobusos interurbans siguin de baixes emissions. Així ho ha indicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que assegura que actualment se superen les previsions inicials del 75%. L'expectativa és ara que l'1 de gener del 2029 la flota de busos interurbans compti amb 609 vehicles descarbonitzats, 660 dels quals seran elèctrics, uns 320 seran híbrids i la resta de gasoil adaptats o amb altres tecnologies de propulsió. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a la via pública al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap al migdia d'aquest dijous, efectius de la Guàrdia Urbana han avisat la policia catalana que havien trobat una persona ferida a la via pública. Diverses patrulles s'han desplaçat al lloc dels fets i han traslladat l'home a un centre hospitalari en estat molt greu. Finalment, la víctima ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies dels fets. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
5: Ràdio Vilafant. Un estiu per gaudir.
6: Ràdio Vilafant, 24 hores amb tu.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Així començava sonant una de les peces més importants i més exitoses d'aquesta formació de rock dels Estats Units, formada el 76 a Los Angeles. Una cançó dedicada a Àfrica. Així la recordem i així la recuperem per tu.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Aquest estiu refresca't amb el 107.3 de Ràdio Vilafant.
2: Com sempre, servint-te la millor música des de Ràdio Vilafant. Aquí la tens.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.

una de les formacions britàniques de rock que més èxits va aconseguir a la dècada dels 70. Estem parlant dels Yes amb cançons com aquest Honor of a Lonely Heart.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.com.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Ara estàs llest. 107.3 FM.
2: Si vols estar al dia, consulta la web del nostre ajuntament, vilafant.cat.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

La música del record que tant ens emociona, aquelles cançons que recordem i les tenim guardadetes en un calaix dels records. De tant en tant li traiem una miqueta la pols i les tornem a escoltar i gaudir d'aquesta manera tan impressionant com aquesta de Abba.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. L'Institut Català de Finances invertirà 4 milions d'euros en la construcció de nous parcs solars a Catalunya. Un estarà a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, i un altre a Gallifa, al Vallès Occidental. Els dos grans parcs solars sumaran en total una potència pic de 8,2 megawatts, que és més o menys el que consumeixen en un any 3.500 cases. El més gran serà el de Gallifa, a la zona de Cabanyelles, amb 4,4 megawatts. El projecte preveu incorporar també un sistema d'emmagatzematge d'energia. Pel que fa al de Caldes, serà un sistema híbrid. Una part de l'electricitat es comercialitzarà directament a empreses i veïns de la zona i l'excedent es vendrà al mercat elèctric general. El conseller delegat d'Electra Caldense Group, Oriol Xalabarder, destaca la importància d'aquests parcs en un moment en què el mercat penalitza la generació fotovoltaica.
2: I ens donaran impuls, sobretot, a poder vendre amb autoconsum tant a la ciutadania de Caldes, Sant Feliu, Vigues, Sant Benat, Palau, Lliçà, tant per part de domèstic com per part de serveis, que tenen més dificultat d'arribar al teu autoconsum, i també anirà destinat a autoconsum per indústria.
1: Tots dos projectes són complementaris i formen part del procés d'expansió d'aquesta empresa vallesana. I els organismes oficials insisteixen a extremar la precaució davant l'episodi de meteorologia adversa que afecta diverses comarques de Catalunya. La Generalitat i Protecció Civil demanen evitar al màxim els desplaçaments durant les properes hores, no accedir a zones inundables ni travessar rius o rieres, i en cas d'inundació no quedar-se en soterranis o garatges, sinó refugiar-se als pisos superiors. Alhora es recomana mantenir-se informat en tot moment de l'evolució de la situació i seguir les indicacions de les autoritats. Paral·lelament, el Meteocat informa que els xàfecs continuen sent molt extensos i intensos i avancen cap al sud, mentre que un nou avís de temps violent adverteix de la possibilitat durant les properes hores de tempestes en pedra, ratxes de vent superiors als 90 km/h, esclafits i fins i tot tornados en diverses comarques del centre i nord-est del país. I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estan analitzant els missatges que circulen per les xarxes socials sobre una eventual nova onada de persones intentant entrar irregularment a la ciutat autònoma de Ceuta el pròxim 15 d'agost. Tal com han confirmat fonts del govern espanyol, s'està monitoritzant qualsevol moviment que pugui derivar en una nova crisi com la que va provocar l'entrada de més de 70.000 migrants la setmana passada. Des del Ministeri de l'Interior reconeixen la inquietud que es viu a Ceuta d'ençà dels fets de la setmana passada, que fins i tot van obligar a mobilitzar l'exèrcit. I precisament Frontex i Europol també estan controlant les xarxes socials davant aquests rumors d'un nou creuament de fronteres a Ceuta. El portaveu de la Comissió Europea, Guillaume Mercier, ha exposat que es troben en contacte amb les autoritats espanyoles i que estan supervisant amb precisió l'espai d'informació. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. El teu futur comença amb una bona decisió.
3: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
3: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Si Carrefour.
6: Ruta 66.
7: B Benvinguts, família, a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. Aquesta setmana volem retre un homenatge a Malcolm Young, membre fundador, conjuntament amb el seu germà, de la banda AC/DC l'any 73. El passat 18 de novembre va morir. Aquest és el nostre tribut a un dels músics més importants de la història del rock. Discogràficament, els AC/DC van debutar l'any 75, concretament el mes de febrer amb High Voltage, i aquell mateix any van editar el segon amb molt més èxit. Aquesta cançó donava títol al segon disc, TNT.

Els AC/DC es van fundar l'any 73 a Austràlia, tot i que els seus components eren britànics d'origen. En un començament, totes les composicions estaven a càrrec de Malcolm i Angus Young, però es va afegir el vocalista que els hi va donar l'èxit, Bon Scott. L'any 76 van decidir afincar-se al Regne Unit, on van reeditar el seu disc de debut, i també altres àlbums, com Dirty Deeds Don't Dirt Ship, amb cançons com Jailbreak.

Ja ens trobem a l'any 77 amb Let There Be Rock, el cinquè àlbum del CCDC, amb els germans Young, Phil Roth a la bateria, la veu de Bon Scott, i l'últim disc de Mark Evans al baix, que seria substituït per l'anglès Cliff Williams. Un dels tracks més destacats és la picant i autobiogràfica Wall Other Russie.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: Avui dediquem el nostre espai radiofònic al ACDC, un tribut a la memòria de Malcolm Young, el cervell a l'ombra, entre cometes, de la banda. Evidentment, per falta de temps no podem punxar tots els èxits de la seva discografia, però sí uns quants dels més importants. Ara arribem al considerat àlbum més popular del ACDC, Highway to Hell, del 1979. Malauradament, aquest va ser l'últim disc amb la veu de Bon Scott. Mesos després, va morir.

Uns mesos després de la mort de Bon Scott, ja tenien substitut com a vocalista, l'anglès Brian Johnson, que ja començava a enregistrar nou disc, Back in Black, el segon produït pel famós Robert John McLaughlin. Aquest és l'àlbum més venut de la història de la banda. A dins trobem cançons com Hell Bells, Shoot to Thrill i la que li dona títol al disc, Back in Black.

Back in Black de l'any 80 és un dels àlbums més venuts de tota la història de la música. És un disc de tribut al desaparegut Bon Scott i ja amb la veu de Brian Johnson. I la portada és totalment negra, amb només el logo, el títol, perquè és un clar homenatge al seu amic desaparegut. I també inclou aquesta cançó que encara es pot escoltar habitualment a moltes emissores de ràdio, You Shock Me All Night Long.

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Aquesta setmana dediquem el nostre espai a repassar els èxits i la discografia del desaparegut Malcolm Young, un dels membres fundadors i cervell del AC/DC. Evidentment no podem punxar tots els seus hits, però sí una tria de les importants, com aquesta del 1988, inclòs el disc Blow Up Your Video. En aquest disc hi ha canvi a la bateria. En aquest treball, Simon Wright és l'encarregat, i la cançó que hem triat és aquesta, Head Shaker.

Ja ens trobem al 1990 amb l'àlbum The Razor Edge, el dotzer a la carrera dels AC/DC que els va tornar a les llistes d'èxit i vendes. A dins trobem cançons tan conegudes com Thunderstruck i Are You Ready? Per cert, un altre canvi a la bateria, ara és el torn de Chris Slade i totes les composicions són a càrrec dels germans Young. D'aquest àlbum escoltarem Money Talks.

I el 1993, els AC/DC van enregistrar una cançó per una banda sonora, concretament pel film Last Action Hero, més coneguda aquí com L'últim heroi, amb Arnold Schwarzenegger com a protagonista. I aquest va ser el primer número 1 a la llista nord-americana Billboard de la banda australiana. És una cançó de les més conegudes dels AC/DC, tot i que mai la toquen en directe. Parlem de Big Gang.

0: Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: Continuem el repàs als èxits de Malcolm Young i la seva banda AC/DC. Després de 5 anys sense enregistrar cap àlbum d'estudi, tornen al 1995 amb Ball Breaker. I també torna a la bateria Phil Roth. Com sempre, a les composicions dels germans Young, la veu de Brian Johnson i el baix de Cliff Williams. 3 singles es van extreure d'aquest disc: Cover Your Oil, Hail Caesar i Hard as a Rock.

Després d'extreure un àlbum cada dos anys als seus inicis, els AC/DC, ja veterans en aquest segle, es permeten el luxe d'editar cada 5 anys o més. Després de Ball Breaker del 95, van tornar al 2000 amb el 14è disc de la seva carrera, Stiff Upper Lip, un altre número 1 mundial fins i tot als Estats Units. Satellite Blues, Safe in the New York City, van ser cançons escollides com a single, però sense cap mena de dubte la cançó que donava el títol al disc va ser la més destacada.

Recta final de la ruta 66, encara tenim temps per escoltar un parell més de cançons del AC/DC, un track dels dos últims àlbums. Ja estem al 2008 amb Black Eyes i aquest va ser el single de presentació, Rock and Roll Train.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí l'edició especial de la Ruta 66 dedicat al AC/DC. Aquest és el nostre petit homenatge a Malcolm Young, el compositor de gairebé totes les cançons de la banda, el cervell i qui tocava la guitarra rítmica. Ens acomiadem amb la cançó més destacada del darrer disc del AC/DC, el setzè de la banda, titulat Broker Bust, del 2014. A on encara participa?
2: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
3: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
2: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
3: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
3: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
2: I els divendres, de DJ.
3: T'esperem!
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de L'Hora del Conte.
6: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
5: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
6: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
5: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier de Gea. Tots els organismes oficials insisteixen a extremar la precaució davant l'episodi de meteorologia adversa que afecta aquest dijous diverses comarques de Catalunya. La Generalitat demana evitar al màxim els desplaçaments durant les properes hores, no accedir a zones inundables, no travessar rius o rieres i, en cas d'inundació, no quedar-se en soterranys o garatges. Alhora, es recomana mantenir-se informat en tot moment de l'evolució de la situació i seguir les indicacions de les autoritats. Trànsit adverteix que hi ha diverses vies congestionades i amb baixa visibilitat, i el cos de bombers ha informat de nombrosos avisos per branques trencades, arbres caiguts i inundacions de baixos. Protecció Civil recorda que la gran quantitat de pluja pot provocar augments sobtats a cabdal de rius i rieres, fet que obliga a extremar la precaució dels seus voltants. Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya informa que els xàfecs continuen sent molt extensos i intensos i avancen cap al sud, i que es manté l'alerta amb grau de perill de 4 sobre 6. Un nou avís de temps violent adverteix de la possibilitat durant les properes hores de tempestes en pedra, ratxes de vent superiors als 90 km per hora, esclafits i fins i tot tornados en diverses comarques del centre i nord-est del país. Precisament les precipitacions d'aquest dijous han provocat una esllavissada que ha afectat la carretera de les Valls de Valira, l'N145, al límit de la frontera amb Andorra en direcció a la Seu d'Urgell. Fa pocs minuts el Servei Català de Trànsit informava que s'ha restablert la circulació després de la intervenció dels Mossos d'Esquadra per regular-la mentre es duien a terme les tasques per retirar les pedres i el fang acumulat a la carretera. Malgrat tot, l'SCT adverteix que queden aturades el tram des d'Andorra en sentit de la Seu d'Urgell. I seguim amb les conseqüències del temporal, ja que Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat després que s'hagi hagut de tallar la circulació ferroviària de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de Vic i Ripoll. La incidència s'ha produït a causa de la caiguda d'un arbre sobre les vies. Les autoritats demanen igualment prudència als usuaris de transport públic i recomanen informar-se de l'estat del servei abans de desplaçar-se. Un parapentista ha resultat ferit greu aquest dijous després de patir un accident al barranc de Colobó, al terme municipal d'Àger, a la Noguera. Els bombers de la Generalitat han activat un helicòpter de rescat amb efectius del grup d'actuacions especials i un metge. Segons han informat, l'home havia caigut des de força metres d'altura, fet que ha obligat els equips d'emergència a fer una primera atenció sobre el terreny i mobilitzar-lo i extreure'l de la zona mitjançant una operació de gruatge amb l'helicòpter. Un cop rescatat, el sistema d'emergències mèdiques ha estabilitzat el ferit i l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital Vall d'Hebron. Per atendre l'emergència s'ha mobilitzat un helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies que han treballat de manera coordinada amb els bombers durant tot el dispositiu de rescat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Uau, quina furgoneta!
1: L'he llogat a Iberfurgo.
0: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
3: Ruta 66.
4: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dijous 6 d'agost tens el bonítol del nord sencer a un preu imbatible de 6,49 € al quilo. També disponible a rodanxes per 10,49 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.
2: Ràdio Vilafant també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de
1: Vilafant. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

i benvingudes amb una nova edició del nostre espai. Estem amb el Club del Country. Sí, ja ho sé, el programa 2041 l'hem començat molt rock and rolleros, i és que s'acaba d'editar, bé, de fet, quan comencem aquest espai, s'ha editat a finals del mes de juny de 2026 un recopilatori amb el bo i millor d'en Bob Seger i el seu grup d'acompanyament de Silver Bullet Band. L'àlbum es diu Sweet Summertime i és una col·lecció dels seus millors temes, dels més icònics, d'aquells temes que s'han convertit en llegenda, d'aquelles balades nostàlgiques que ens ha portat a través dels anys, com per exemple aquesta meravellosa peça All Time Rock and Roll, o cançons que amb veu d'un altre també es van convertir en èxit. El 1978 va publicar el seu àlbum Stranger in Town i va haver-hi diversos senzills que van ser èxit, com per exemple l'Still the Same, el Hollywood Nights o la balada We've Got Tonight, que anys després, el 83, versionarien Kenny Rogers i Sheena Easton, arribant al número 1 de les llistes de música country. Aquest és el tema que recordem d'aquest àlbum. I know it's late.

personatge històric, sens dubte, de la música en general, del rock, del Harland Rock, del Roots Rock i també, com no, del country, tot i que això de manera més de passada o en versions de les seves cançons. Bob Seger va néixer com Robert Clark Seger el 6 de maig de 1945 a Detroit, a Michigan, i és un dels més grans excepcionals intèrprets de tots els temps. Podríem parlar també de la música country amb ell quan, per exemple, ens va portar aquesta cançó que hem escoltat, aquest We've Got Tonight, que més tard a la veu de Kenny Rogers i Gina Easton es convertiria en un número 1, però també cançó com aquella d'en Ronnie Crowell, el Shame on the Moon, que va ser el més gran èxit de Bob Seger, de Silver Bullet Band, amb un número 1 a les llistes de l'àlbum contemporani, i després va ser un excel·lent número 1 també a les llistes de música country. Va arribar al número 15 a les llistes de country de Billboard en aquell moment. Recordem que també el 2023, quan ja estava retirat, va participar en la introducció de Patti Loveless amb el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama de Nashville, cantant la seva cançó She Drew a Broken Heart, i després va participar la Patti Loveless amb un duet amb Bob Seger amb la cançó The Answers Is in the Question de l'àlbum de Bob Seger Face the Promise. Per tant, una música i una carrera excepcional que avui només hem resumit amb alguna cançó de les que formen part d'aquest àlbum, d'aquest Sweet Summertime playlist, com per exemple, i si la recordeu, aquest Against the Wind.

cançó fabulosa, de les millors de la història, sens dubte, que va aparèixer amb el seu àlbum original, que després va aparèixer també la banda sonora de Forrest Gump, el 1994, on va ser part d'una escena important de la pel·lícula. A més, molts artistes, com per exemple en Toby Keith, la va mencionar amb la lletra del seu senzill Wish I Didn't Know Now. Brooks and Dunn en va fer una versió, també ho va fer en el seu moment en Garth Brooks per aquell box set que va publicar el 2016, o van fer també amb el seu àlbum de debut, els Highwaymen. En definitiva, que avui han recordat un dels grans, malgrat no ser de la música country, part fonamental de la música country, sí que és part indiscutible de la gran música americana. I ara recordarem una cançó, només una, de Bluegrass de temps enrere. Un dels mestres eren Jim Irons, amb el seu grup d'acompanyament que es deien Shenandoah Valley Boys. Això va ser el tema que escoltarem i que portava el nom de I Cried Again.

En Barry Kirwan és un cantant irlandès d'Irlanda del Nord, nascut el febrer de 1986 a Omagh, al comtat de Tyrone. Un excel·lent cantant i bateria que va debutar amb l'àlbum New Beginnings i el senzill Keep in the Middle of the Road, versions bones, com a senzill de debut, i després amb aquell Up the Jive. Un artista que ens ha deixat molt bona música, siguin versions, siguin temes nous i populars seus. Dins els seus àlbums magnífics hi trobem, per exemple, aquest que avui repassarem i que m'encanta, aquest Barry Kirwan Moments, publicat l'any 2017. D'aquest disc hem escoltat aquesta versió esplèndida que feia d'aquest tema, escrit per Alan Jackson, Keith Stewart i Robert Moura, que van registrar en el seu moment Clay Walker, If I Could Make a Living, o aquest The Dance.

meravella d'aquest segon treball discogràfic d'estudi d'en Barry Kirwan. Oficialment es va llançar l'1 de desembre de 2017 amb el segell discogràfic Rosset Records i va consolidar la seva posició com una de les grans promeses de la música country irlandesa després del seu aclamat debut, del qual hem parlat, editat l'any anterior. Cançons ideals per a pistes de ball, balades molt emotives, versions, cançons noves en escoltarem. També hi havia un duet amb un altre cantant nord-irlandès, la Niamh McGlinchey, em penso que es pronuncia així, a la cançó If I Needed You. En Dominic Kirwan era el seu pare, va estar treballant molt de temps fent de bateria ell amb els concerts i amb els treballs del seu pare, un dels més grans artistes de tots els temps i més reconeguts, més estimats d'Irlanda, en Dominic Kirwan. Doncs en Barry Kirwan té molt bona tradició musical, n'ha après molt i val la pena recordar-lo amb àlbums com aquest o dels altres que hagi pogut editar. D'aquest disc, què tal si escoltem ara una de les cançons, precisament, que va portar-hi a terme i que feia aquesta barreja entre grans èxits. També hi havia, per exemple, el Chattahoochee d'Alan Jackson, l'Iceward de John Michael Montgomery, el Hey Soul Sister de Train i moltes d'altres, però també hi havia aquest Moments, Barry Kirwan.

Així estrenàvem aquesta cançó de juliol de 2026 amb el magnífic Jason Aldean en versió ràdio d'aquest tema que ens acaba de portar una de les seves cançons Anytime Soon, Jason Aldean. Anem a escoltar la música de Mighty Poplar, una formació característica de bluegrass acústica formada per virtuosos músics de l'escena americana. Ara en parlarem d'ells, però mentre escoltem una de les cançons del seu àlbum de debut. Això es diu Loving Vader.

tot l'àlbum era tan íntim i personalista com aquesta cançó que ens aportaven, aquesta banda autèntica i composta per grans artistes, com per exemple el membre de Watch House, Andrew Marlin, els de Punch Brothers, Noam Pickleney i Chris Eldridge, però també en Greg Harrison de Leftover Salmon o l'Alex Hargraves de Billy Strings. Per tant, una gent magnífica que varen portar a terme el seu àlbum de debut per Free Dirt Records l'any 2023, en el qual doncs obríem el disc amb aquesta magnífica peça, Distant Land to Roam.

disc dels Mighty Poplar va tenir una acollida excel·lent tant per part de la crítica com de la indústria musical. El seu més gran èxit va ser la nominació als Premis Grammy de 2024 en la categoria de millor àlbum de Bluegrass. Els mitjans especialitzats van lloar l'energia del disc i es va considerar una autèntica lliçó magistral d'acompanyament i d'harmonia d'aquest disc. Un disc que estava format íntegrament per versions de clàssics del folk, el bluegrass i la música d'arrel americana. La banda va decidir conscientment no incloure temes propis per homenatjar les seves influències comunes, com per exemple alguns dels temes que hem escoltat, aquest A Distant Land to Roam que acabem d'escoltar. Era un tema que recordem, era un dels clàssics en la històrica Carter Family. El Loving Baby del primer moment és un tema de la llegenda del bluegrass, l'intèrpret de banjo Ralph Stanley, o la darrera que escoltarem, que és una versió acústica del clàssic de Bob Dylan del 1964, aquest North Country Blues, la música de Mighty Poplar, el club de country.

Recordo quan el vaig conèixer en el seu moment, en Troy Kasserdahl, i vaig pensar quin jove vocalista interessant, només tenia 3 anys menys que jo. Nascut el 1969 a Sydney, a Nova Gal·les del Sud, a Austràlia, és un dels artistes més llorejats de la música australiana. Cançons com aquesta, que pertanyen amb el seu primer treball discogràfic, que va ser publicat en format de compilació, va ser l'any 2006, Almost Home. Ja en portava uns quants d'àlbums des d'aleshores, perquè n'havia publicat fins a aquell moment 6 a través de Essence Records i també de Columbia, els dos primers. Cançons fabuloses, aquest tema m'encanta, aquest My Hometown que acabem d'escoltar. En Troy Kasserdahl va debutar, o va realitzar el seu primer senzill el 1994, es deia Dream Out Loud. Ben aviat va seguir el seu àlbum de debut, el Beyond the Dancing, el 1995.

ho deixem estar aquí perquè si no ens enrenyaran, ens passem d'horari. La música de Troy Castle Jolly amb They Don't Make Them Like That Anymore. Adéu-siau.

Hola, què tal? Soc Josep Palmada, això és Ràdio Vilafant FM i obrim una nova edició del Red Hot Blues. Dues hores amb tota l'actualitat del món del blues, nacional i internacional. Avui, temps pel blues en el record.

Benvinguts en aquesta edició 1364 de l'Enret Hot and Blues. Avui seran dues hores escoltant la història del blues. Escoltarem blues del Mississippi, blues del Delta, blues de la zona de Memphis, com hem escoltat ara, i gravacions de Chess Records dels anys 40 i 50. Ens anirem dels anys 20 als anys 50 amb diferents gravacions. La primera de les propostes, amb Frank Stokes. Ell, a la veu i a la guitarra, gravada l'any 1930... 1929, un 30 de setembre a Memphis. Aquesta és la primera de les gravacions que us vull fer escoltar. Ara seguim a Memphis també, per l'any 1950. Veu, guitarra, harmònica, ells en Joe Hill Lewis amb aquest Hatcher Baby, aquí en el Rejo Blues.

Avui us vull fer escoltar tres àlbums, tres gravacions diferents. La primera és aquesta, Memphis That's All Right, Blues, From Blues to Rock and Roll, de la saga, concretament Saga Blues, una col·lecció interessantíssima del món del blues dels anys 20, 30, 40, 50. I la intenció és presentar-vos músics que no són tan habituals d'escoltar dins la història del blues, no? Músics que poguessin escoltar molt menys, però que també tenen la seva importància dins aquest gènere musical. Ara sí, dos de molt coneguts. La gran Memphis Minnie, a la veu i la guitarra, en Joe McCoy, també a la veu i la guitarra. Això va ser gravat el 29 de maig de 1930, també a Memphis, i amb aquesta cançó original d'en Joe McCoy, el Don't What No Woman.

La gran Memphis Minnie i en Joey McCoy, un dels grans temes també a la seva trajectòria en el món de la música, una gravació de l'any 1930. Ara un músic molt poc conegut, en The Who, també gravava a Memphis l'any 53 concretament, un tema original propi d'aquest cantant i guitarrista, el Lonesome Old Gile.

Déu-n'hi-do, aquesta és una altra de les gravacions proposades avui aquí en el Red Hot Blues. Això va ser gravat l'any 1927 a Atlanta, en aquest cas els Memphis Juke Band. Al capdavant de la formació, cantant, guitarrista, en Will Watt, també aquesta cançó, el Kansas City Blues, que és la que us he presentat, està composada per ell mateix, l'acompanyen en Ben Ramey a la veu i al cazo, en Will Weldon a la veu i a la guitarra, i en Ball Stevens a la guitarra. Com us he dit, gravat l'any 1927, un 19 d'octubre a Atlanta. Un altre dels grans músics que també alguna vegada, quan posàvem blues en el record, havia sonat en el Rojo Blues, Dr. Ross. Ell és cantant, també és guitarrista i harmonicista, acompanyat d'en Wilton Galanti a la guitarra. Va ser gravat l'any 51, 29 de novembre, a Memphis, i ens fa aquesta composició original, Dr. Ross Boogie.

Un altre dels grans músics del record, Doctor Ross, molts d'ells han sigut en referents de molts bluesmans i blueswomans actuals, i avui recordant en aquestes dues hores de blues aquestes diferents gravacions. Ara escoltarem la música, la veu de Minnie Thomas amb Slim Waters, Lawrence. Minnie Thomas és cantant i posat aquest tema, el I Know What You Need. Els músics que l'acompanyen són desconeguts. Aquesta és una gravació que va ser feta a Houston l'any... va ser feta a Memphis, l'any 1953.

I per acabar aquesta primera part amb aquest àlbum Memphis Fets All Right From Blues to Rock and Roll de Saga Blues, aquestes propostes de ja fa una bona colla d'anys, us vull deixar amb Johnny Ace and the Johnny Otis Orchestra. Johnny Ace a la veu i al piano, James Bond Sherrer també els acompanya, en Pete Lewis, en Albert Wilson, en Leanne Bell, en Johnny Otis. Això va ser gravat l'any 1954 a Los Angeles. El tema So Lonely.

0: dos grans pianistes del món del blues, Peter Chapman, Memphis Slim, pianista, cantant, compositor. L'escoltem amb aquest Modern Earth, una de les seves gravacions. Ara la proposta en aquesta tercera part és de Chess Records, de Chess and Blues and Rock Songsbook. Són unes gravacions fetes entre els anys 40, 50, 60, més o menys, i aquí ja escoltarem a músics més coneguts dins el món de la història del blues. Però la tercera part del programa també tornen a ser bluesmans dels anys 20, 30, 40 més desconeguts. Però de moment ens quedem amb aquestes propostes.
1: I'm getting sick and tired of the way you do. Good kind papa gotta poison you.

Willie Mabon, aquest pianista i cantant, va néixer el 1925, el 24 d'octubre, a Hollywood, i va morir un 19 d'abril del 85 a París. Avui l'hem escoltat aquí, amb aquest tema, I Don't Know. Un dels grans clàssics del gènere, una referència per molts bluesmans actuals, John Lee Hooker, Sugar Mama.

0: Don't get my sugar three times a day. Lord, you know me and you just can't get along right.
1: Un dels grans músics de la història d'aquest gènere, com és en Johnny Hooker, Sugar Mama. Estàs en la sintonia del Red Hot Blues i, com avui el programa us he dit, dues hores dedicades a la història del blues, escoltant músics dels anys 20, 30, 40, 50 i 60. Eddie Boy, un altre dels grans músics, un tema produït per Willie Dixon, ens fa aquest 24 Hours.

Una altra de les influències dels músics actuals, Edie Boy. Ara us vull fer escoltar a Sugar Boy Crawford amb aquest Joc Amo. Això és el Rojo Blues.

Estàs escoltant el Rejo Blues. Us presento tota l'actualitat discogràfica del blues nacional i internacional. També us proposo entrevistes blues en directe als estudis de la ràdio, així com tota la història del blues dels anys 20 fins a l'actualitat. Pots escoltar els podcasts del programa quan et vinguin de gust en el blog bandablues.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També ens pots seguir a Instagram i Facebook. Si sou una banda de blues i voleu que presenti la vostra música en el programa, la podeu enviar en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. I si tens ganes d'escoltar blues en directe, hi ha compartida tota l'agenda nacional en el Facebook del programa, entrant a Josep Palmada Rejo Blues.

Un altre dels grans, grans, grans que ha gravat també per Chess Records. Willie Dixon, amb la seva orquestra, ens fa aquest Wang Dang Dong, una peça composada per ell mateix. Anem a escoltar un altre dels clàssics, J.B. Lenore.

Aquesta cançó és N.C. Howe Blues, de J.B. Lenore, aquest guitarrista, cantant, compositor, des de Chess Records, avui presentant diferents cançons dels anys 40, 50, 60, més o menys, d'aquesta companyia. Una altra dels músics.

Estàs en la sintonia de l'Enreta Hot and Blues. Com sempre, són dues hores de ràdio amb tota l'actualitat del blues. Blues nacional i blues internacional normalment. I també, bé, en el programa m'agrada molt presentar la història del blues, entrevistes amb bluesmans, presentant novetats discogràfiques i tots els temes vinculats amb aquest gènere musical. I a la vegada, si es dona l'ocasió també, com ha sigut en moltes vegades, blues en directe aquí als estudis de la ràdio. També vull recordar que si tens ganes d'escoltar aquest programa posteriorment, o molts altres, ho pots fer escoltant el podcast en el blog bandablus.blogspot.com i arrejoblus.ivox.com. Per altra banda, si ets un músic, una banda, i teniu ganes de que la vostra música s'escolti aquí en el programa, ho podeu fer arribar per correu electrònic arrejoblus@hotmail.com. I si us agrada el blues en viu i en directe, la música negra, podeu consultar l'agenda del programa, que la trobareu compartida diàriament en el Facebook. Entrant a Josep Palmada, Arrejo Blues, hi ha tota l'agenda blusera nacional. Anem a escoltar un altre dels grans.

Who Do You Love? És en Bo Diddley, aquesta gravació d'aquest guitarrista, també compositor, des de Chess Records. I ara un altre dels músics que també ha gravat per aquesta companyia és Jimmy Rogers, i un clàssic, el Walking By Myself.

Un altre dels grans músics de la història del blues, Howlin' Wolf, un tema de Willie Dixon, de la mà d'aquest cantant i harmonicista en Howlin' Wolf, ens feia aquest Backdoor Man. Elmore James, un dels grans guitarristes també de blues, Madison Blues.

No podia deixar de posar avui aquí en el Rojo Blues el gran Muddy Waters amb aquest You Stuck Me. Seguim en sintonia del Rojo Blues presentant clàssics del blues, tres àlbums diferents, tres propostes diferents. La primera ens anem anar cap a Memphis. Ara ens quedem dins el món de Chess Records, una de les grans companyies de blues que va promocionar molts músics de blues. I al final ens anirem cap al Mississippi. Ara Sonny Boy Williamson II amb aquest Brick It On Home.

Des del Red Hot Blues, aquí a Ràdio Vilafant FM, com sempre, 30 anys presentant blues amb totes les novetats que han anat arribant en el programa al llarg d'aquest temps. Són moltes novetats nacionals i internacionals, molt de blues en el record, i avui és a on dediquem aquest temps de ràdio, el blues en el record. Un altre dels músics, Tommy Tucker, amb aquest Hick Hill Snakers.

estic presentant les gravacions de Saga Blues, Memphis Blues, Delta Guitar Pioneers. És una de les grans cantants de l'època, per en Dixon, concretament. Ella ens presenta aquesta gravació feta el 12 de desembre del 1927. Va ser gravat a Memphis, a Tennessee, el 20 Pound Day. Més propostes. És Uncle Bud Walker i també presentava la seva música l'any 1928 des d'Atlanta, un tema propi, el Look Here Mama.

Rosa.

Déu-n'hi-do, aquesta és una altra de les propostes que avui us vull fer escoltar. És en King Solomon Hill, cantant, guitarrista. Això va ser gravat el 32, concretament a Wisconsin, a Grand Hunt. El tema és Tell Me Baby, un tema també interessantíssim en la història del blues i de la música. Un altre dels personatges de l'època, també el 30, el 1930 en aquest any, en el mateix lloc, és en Greasy Willie. Ell també canta, toca la guitarra, un tema propi, aquest Last King Work Blues. Això és el Red Hot Blues.

0: after I've lost the key.
1: Déu-n'hi-do, una de les grans cantants també de l'època, avui presentant-la aquí en el Red Hot Blues. Mississippi Brassey és una altra de les veus, acompanyada, ella veu i guitarra, acompanyada de Virginia Bray a la guitarra. Això va ser gravat a Jackson, a Mississippi, en ple Delta, el 1930, un 17 de desembre. You showed me and doffed me from your door.

altre dels bluesmans, amb Gypsy Embrace, i en aquí s'acompanyava d'una guitarrista en aquells anys, als anys 30, la Virginia Bracey. Anem a escoltar una altra que també us vull fer escoltar aquí en el Rehob Blues, Walter Vincent. És cantant, també és guitarrista, això va ser gravat el 29 a Memphis, a Tennessee, 22 de setembre, i un tema propi, aquest tema anomenat Overtime Blues.

Una altra de les grans veus de l'època. Ella és concretament la cantant Mississippi Matilda, i acompanyada de Sonny Boy Nelson i també d'en Willie Harris a la guitarra. Això va ser gravat a New Orleans 1936, un 15 d'octubre, i és el tema Happy Home Blues. Anem a escoltar una altra de les gravacions d'aquest treball de Saga Blues, Mississippi Blues en Delta Guitar Pioneers. Ara li toca el torn al músic Poor Boy Ludford, cantant guitarrista. El 35 a Chicago, un 12 de gener, va gravar aquest tema propi, composat per ell, el Dirty Mistress.

Boy Long, aquí en el Red Hot Blues, ja a la recta final d'aquestes dues hores, d'aquests clàssics del blues. La intenció d'avui, a la primera part i l'última, era posar músics poc coneguts dins aquest gènere musical, gravacions dels anys 20-30, i la part del mig han sigut gravacions dels 40-50-60, de clàssics ja molt més coneguts i que formen part de Chess Records. Anem a seguir ara, escoltant un músic anomenat Isaiah Nelson. Ell és en The Mississippi Moaner, cantant, guitarrista. Això va ser gravat a Jackson, Mississippi, el 35, 20 d'octubre. Tema propi, aquest, The Mississippi Moan, aquí en el Red Hot Blues.

Doncs molt bé, fins aquí aquesta edició de l'Enrejo Blues, programa 1364, avui dedicat a escoltar la història del blues, d'aquest gènere musical. Dues hores amb grans músics coneguts i d'altres menys coneguts. Recorda que tens aquest podcast, tindràs, i també d'altres en el blog bandablues.blogspot.com i rejoblues.ivox.com. També em pots fer arribar la teva música a rejoblues@hotmail.com i si vols escoltar música en directe, blues, música negra, ho pots consultar diàriament a l'agenda del programa que es troba compartida dins del Facebook del Rejo Blues. Pots entrar a Josep Palma de Rejo Blues i allà hi trobaràs tota l'agenda bluesera nacional. Amb molt de gust, com cada setmana des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM, presentant blues, us ha fet costat Josep Palmada, us emplaço fins a una propera edició. Vull tancar el programa d'avui amb en Garfield Asher, veu, guitarra, acompanyat d'en Joe Collicott, també a la guitarra, una gravació feta a Tennessee, a Memphis, el 1930, i tanquem edició amb aquest Duck Roller Blues. Us espero en una propera edició del Rejo Blues. Adéu-siau.

Avui el protagonista serà Van McCoy, que va ser un dels grans impulsors de la formació Gladys Knights and the Pips. I després repassarem la música que funcionava a les pistes de ball als anys 90.

Van McCoy, nascut el 6 de gener de 1944 a Washington, D.C. Van Halen McCoy va exercir una influència capital a la carrera de Gladys Knight and the Pips. Al tutelar els primers passos del grup en el segell Max, després de les turbulentes experiències amb Hampton i Fari, amb lluminoses produccions de soul curiós que funcionaven als anys 70. Comencem escoltant música de Gladys Knight and the Pips.

al reaparèixer Bob McCoy amb més de la meitat dels temes de l'àlbum Soul Together 1977, en un dels moments més difícils de la seva trajectòria, quan els conflictes entre Buda i Motown els varen obligar a obrir un incòmode parèntesi de treball. Però la biografia de McCoy no s'esgota amb la relació amb Gladys Knight and the Pips. Les seves primeres activitats públiques es remunten a mitjans dels anys 50, quan va participar en les formacions de Mary Landers i de Starlighters, i varen perdurar fins al 6 de juliol de 1979.

I és que el 6 de juliol de 1979 va morir prematurament per un infart de miocardi Van McCoy.

Estem vivint la 12a temporada de Hot Dance 80, la que ens porta del 2021 al 2022. Una temporada en la que naixerà un projecte després de 12 anys, HDMR. Això, però, ja anirem parlant. HDMR són les inicials de Hot Dance Music Radio. Començant el 22, doncs naixerà aquesta emissora online, amb la que punxarem tota aquesta música, els 70s, 80s i 90s. Lògicament, el programa seguirà emetent per la vintena d'emissores que l'estan emetent actualment. És la música de Seal, acompanyat de Damsky, amb un clàssic de les pistes de ball. Això s'anomena Killer, i l'estàs sintonitzant a la teva emissora, el programa Hot Dance 80.

pistes de ball funcionava la música dance als 70s, 80s i avui estem repassant els 90s amb el pop de Seal i Adamski. Hem escoltat Killer i ara anem amb el soul funk de Incognito acompanyat de Jocelyn Brown. I és que a Hot Dance 80 ens dediquem a punxar clàssics, però també recordem cançons que potser no van ser números 1 a les pistes de ball. Aquest sí, aquest va ser un èxit rotund d'Incognito, acompanyat de la Jocelyn Brown.

fet grans èxits en solitari i que també ha fet grans col·laboracions com aquesta. Estem parlant de Jocelyn Brown. Somebody Else's Guy serà la cançó que la recorda i la recordarà sempre. I ara anem a escoltar Jimmy Nail. Des del seu The Nail File es porta I'm No Doubt. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

0: avui els hits dels estius dels 90. Escoltant Jimmy Nail, I'm No Doubt. I aquesta no la recordo pas molt, però és música de qualitat. Es pot escoltar molt i molt bé. Anem a escoltar un tema clàssic de les pistes de ball als anys 90. Si et dic Snap, et sona?
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

formacions, grups, solistes, solistes que han estat en grups. Aquest és el cas del proper protagonista de Hot Dance 80. Va ser el cantant i líder de la formació Wham i després va començar la seva carrera en solitari. Estem parlant de George Michael i això és Too Funky.

Too Funky amb George Michael. All That She Wants és el proper senzill que punxem a Hot Dance 80.

versionat mai, i altres que s'han versionat, com la que escoltarem tot seguit. Aquesta és original del 1979. És la música de Third World, i això és No That We Found Love. Ara tot seguit escoltarem una versió dels 90s.

Hem escoltat la versió original del 1978 de Stairwell i aquesta de Heavy D and the Boys, no, de We Found Love. Ens anem ja acostant a finals dels 90, bé, això és del 98, això que ve ara, però és tot un himne. I és que, com diu el nostre company en Jordi Carreras, és una cançó amb la que es tindria de començar la sessió de qualsevol local nocturn, que malauradament, amb la mà de la Covid, estan tancats els locals nocturns i no podem gaudir d'aquesta música en aquests locals. Recorda, 618 76 78 74. 618 78 76 74 és el WhatsApp de Hot Dance 80.

Funky House, Italo, balades, tot el que calgui, de la música dels 70, 80 i avui dels 90. Avui exclusivament dels 90. Ella va ser la reina del pop durant molts anys. Michael Jackson ho va ser en plan masculí i en plan femení va ser la Madonna. El que passa que, esclar, va sortint canalla jovent al darrere i tot i que ella va traient alguna coseta de tant en tant, hi ha gent jove al darrere que va apretant fort. Com hem dit, ella és Madonna i això és Vogue. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa de dècades anteriors.

La història de la música disco és la protagonista per començar Hot Dance 80 i després posem música, avui música dels 90. Saps què ets la meva vida? Això és el que diuen els Dr. Alban. Avui estem escoltant els hits de l'estiu dels 90. Summer Hits of the 90s. Un doctor que no sé si sap molt de medicina, però sí que en sap de fer música.

Van passant els minuts i no ens entenem. I és que si els minuts passen ràpid, les hores passen volant. Anem a escoltar un protagonista que va començar com a cantant. Estic parlant de Jesse Jeff and the Fresh Prince. Va començar com a cantant. Va passar després a ser el príncep de Bel-Air. I ara porta una carrera, doncs, de moltes pel·lícules i molt bones pel·lícules. De qui estem parlant? Efectivament, estem parlant de Jesse Jeff. Will Smith.

Ja sé que té cançons millors. Avui les més. Però és que aquesta Summertime és un dels clàssics dins de la seva discografia. I canviem radicalment amb els Wet Wet Wet. Love is all around.

Hi ha molts èxits dels 90s que podríem punxar amb molt més d'una hora. Nosaltres intentem fer una selecció perquè puguis escoltar coses com aquestes. Can't touch this.

Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't prove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. MC Hammer, you can touch this. For when I dance to this, then you're gonna get better. Un dels èxits que va triomfar als 90 a les pistes de ball. I ell és Crystal Waters. I això és Gypsy Woman. Escoltem aquesta i una altra i ens diem adéu fins a la propera edició de Hot Dance 80.

Estava entre punxar el Children de Robert Miles o Scatman Boy, Scatman John. I m'he quedat per aquesta segona. I'm a Scatman. Res més, serà fins a la propera edició de Hot Dance 80. Espero que aquest resum dels 90s i la història de la música disco amb Van McCoy hagi estat del vostre grat. Res més, serà fins a la propera. Una forta encaixada de qui us hem estat acompanyant des de la coordinació tècnica i musical, Barba Roja Show, i dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i amb

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

havia caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.